0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
4: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 1:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 1:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Bellvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
4: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran per 8a jornada consecutiva. Els bombardejos afecten diversos països de la regió on hi ha bases militars nord-americanes. Ara fa uns minuts, Washington ha donat per acabada la nova onada d'atacs com a represàlia als dos soldats nord-americans que hi van morir en un atac iranià a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut. De la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Més notícies ara amb la Núria Har.
1: Un mort i una desena de ferits a Kiev pels bombardejos de Rússia contra la capital d'Ucraïna l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una 60 de ferits. Segons les primeres informacions, les detonacions s'han sentit fins i tot dins dels refugis antiaeris.
0: Avui s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, tot plegat després que ahir els bombers treballessin en 3 incendis, l'un a Pontils, a la Conca de Barberà, també a la Baronia de Rialp, a la Noguera i a Viladamols, al Pla de l'Estany. Mentrestant, a l'Aragó i Guadalajara continuen sense control 2 grans focs. El que més dificultats presenta ara mateix és el de Guadalajara, que ha cremat 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i a confinar una població de 700 habitants. A l'Aragó les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc en les pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient.
2: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees.
1: La xarxa ferroviària catalana manté 183 trams de via amb velocitat limitada 6 mesos després de l'accident de Gelida en què va morir un maquinista. L'últim document de limitacions de DIF, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, mostra que encara s'està lluny de recuperar una certa normalitat. Abans de l'accident hi havia la meitat de trams amb velocitat limitada. En més d'una 60, la reducció és de fins als 30 km per hora i n'hi ha una 15a més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. La meitat de les afectacions són en vies de la demarcació de Barcelona. Recordem que DIF va prendre aquestes mesures per evitar nous sinistres i amb el compromís de fer treballs de manteniment en totes les vies on fos necessari.
3: ¿Has hablado con ella?
4: Ah, lo felicito y te vas,
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
5: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. Això és el més important.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Avui es juga la final del Mundial Espanya-Anglaterra a Nova York. A les 9 del vespre, aquesta matinada, Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 França. Per cert, que amb el permís de Messi, que encara ha de jugar avui, Mbappé és ara mateix el màxim golejador en un Mundial. Encara en futbol, 3 amistosos, Girona 0, el Al-Qaeda de l'Aràbia Saudita 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. El Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6,5 milions d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole als entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que es corre avui diumenge.
6: Fins aquí les notícies.

0: știu, vezi tu. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
3: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
4: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
0: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
1: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
0: Tot es pot parlar.
1: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
0: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
5: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
6: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
5: Hola.
7: Oli.
6: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
5: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
6: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
0: Catalunya Ràdio.

0: Venha aí ao Bajas.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio. Comencem.

0: Bon dia i bona hora. Passen pocs minuts de les 6 del matí. Comencem aquí al Mans a Catalunya Ràdio. Tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Des d'ara i fins a les 7. Avui recuperarem propostes musicals que han deixat empremta aquesta temporada. D'una banda són els Bon Vent, formació un alter ego dels Every Night, interpretant Xesco Boix, i de l'altra, Filomena, dues maneres diferents d'entendre la música d'arrel contemporània, però adreçada a un públic familiar. Farem visita també al So de Cobla per parlar dels ballets, de les danses amb cobla, un repertori poc conegut, però fonamental per entendre la relació entre la cobla i la dansa escènica, sobretot la dansa de l'àmbit dels esbarts. Amb la producció de la Dolors Genola i qui us parla, Quim Rutllant, a la direcció i locució, comencem, per tant, aquest Mans.
1: Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: Som-hi, doncs. I la primera és clàssica, sardana de Robert Agustina amb la Verga Jove.

0: La Berga Jove, que hem de sentir clàssica, una peça de Robert Agustina. Una formació, aquesta Berga Jove, que avui serà el passeig Manel Puigverd de Calella, al Maresme, al vespre, a la temporada de sardanes d'estiu.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a mans.

0: Doncs us parlem d'aquest primer treball de les Filomena, una proposta sorprenent, molt ben treballada, ben acompanyada, que posarà sense cap mena de dubte els temes, les melodies, les rítmiques, les sonoritats, a l'abast de tot el públic, sobretot el més petit. Ja ens ho expliquen la Gemma González i la Laia Gluck, de la formació Bon Dia.
1: Hola, bon dia.
2: Una arrencada força potent, amb molts de concerts, i una fira mediterrània amb una taverna a rebentar de gent.
3: Exacte, doncs per nosaltres és primer un honor, una festa, perquè la veritat és que estrenar un projecte ja amb tanta gent que confia en nosaltres, amb tanta gent que ens està donant oportunitats i que ens ho està posant tan fàcil i ens està donant tants recursos, doncs és com entrar de manera tan fluida i amb totes les eines com per poder entrar a gaudir i a no haver de patir massa i a intentar donar el millor de nosaltres, i la veritat que davant de molta gent que té ganes d'escoltar-nos, i això és molt xulo.
2: El que està clar és que hi ha molta gent al darrere, però l'energia que hi ha dalt de l'escenari amb la Gemma, amb la Laia, que ens acompanyen, la Lola, la Marta, en Martí, les percussions, i la Raquel, si no hi hagués a darrere un bagatge de coneixement de la música d'arrel, d'aquestes tonades, d'aquestes melodies, i fins i tot d'una voluntat de fer arribar a aquestes generacions, això no funcionaria. Per tant, Laia, coneixement i ganes d'explicar-se.
4: Sí, bueno, primer és això que has dit, que, clar, només se'ns veu a nosaltres allà davant de l'escenari fotent bots i passant-nos oteta, però darrere hi ha un curro immens de molta, molta, molta gent, que ara ho comentàvem, que realment són moltes persones les que han fet possible que nosaltres puguem estar allà dalt de l'escenari passant-nos també, però és cert que totes venim, no, de maneres diferents, del món de la música d'arrel, de la cultura popular. Les ganes de voler ensenyar als més petits, a les meves petites, a que, bueno, que tu et veus, no? Ostres, quan jo era petita m'encantaria haver anat a un concert a veure això i que m'ho expliquessin, que òbviament ja s'han fet projectes de diferents maneres que ja han trepitjat, no, aquest terreny, però que t'ho expliquessin així de clar, no? Que puguis parlar del que després veuràs a la festa major, durant la festa major, poder anar a un concert concret dirigit a tu, que parla d'aquests temes, crec que, bueno, crec que és molt guai. A nosaltres ens fa molta il·lusió poder-ho estar fent nosaltres.
2: Fa molta gràcia perquè el web, destaqueu, Filomena, els escenaris són uns, l'equip artístic és un altre, i el motor Filomena és un munt de gent. I entre tots aquests noms, doncs, hi trobem l'Arnau Tordera, que ha sigut una mica l'ànima als arranjaments, a la composició, a la producció, però gent com el músics del Pony Pissador, gent que ve totalment de l'àmbit de l'arrel, com l'Eura Gaia, o altres propostes, hi ha fins i tot escèniques i teatrals. És a dir, la perspectiva és des de mil costats diferents. A vosaltres, quan us truquen i us diuen anem a fer això, perquè clar, no és una proposta que vosaltres sis us trobeu i ens agradaria, o sí, no ho sé, eh?
3: No, no, la veritat és que això va sorgir a partir del Sostingut, no? Doncs de l'Adrià i l'Ivó, que van tenir aquesta brillant idea de fer aquest projecte, i la veritat és que ens van anar recopilant també, no?, una mica, i vam anar entrant, doncs, les persones que formem part d'aquest projecte, i ens vam anar trobant en aquest context, diguéssim. Algunes no ens coneixíem entre nosaltres i ens vam unir per aquest, o sigui, és a dir, per aquesta fi en concret.
4: No, no, jo he de dir que vaig tenir la sort al FinPT de fa... O sigui, aquest any, no el passat, acabàvem de tocar amb Trèvol i van venir l'Ivo i l'Adrià i van dir: mira, tenim aquesta idea sobre la taula, ens agradaria que tu hi fossis, qui més creus que hi podria formar part? I vaig dir: els meus amics, Lola, Raquel, Martí. Llavors em van dir, llavors la cantant, i no sabíem si guitarra o violí, llavors va anar sortint així, va arribar primer la Gemma, i la Gemma ens va dir: ostres, tinc una amiga molt trempada, la Marta, que toca el violí. Sí que... I bueno, amb la Gemma ja la coneixíem, de l'Smug, vull dir que tot queda molt en família, en veritat.
3: Sí.
2: Bons intèrprets, no només com a músic, sinó també a l'hora de posar-se dalt de l'escenari i amb una actitud concreta. És evident que en els anys no els hi pots fer un concert i ara us explicarem el Tren Pinxo de Banyoles, perquè no és, s'ha de viure d'una altra manera, i que té forma de disc, un disc treballadíssim amb detalls molt, molt, molt bonics, molt ben portats. Aquí la feina de, també de disseny, doncs, és destacable. I una mica el que presentem avui és aquest tra-tra-tro, que no sé si definir com un convit a la festa major, convit a les músiques i els instruments tradicionals, o directament és un fil conductor de tot plegat. Parla.

0: ha triat els temes que hi van, que no hi van?
1: Aquí nosaltres tampoc hi vam tenir gaire a veure, o sigui, va ser sobretot, clar, el sostingut, o sigui, l'Adrià i l'Ivon no es veuen del de l'escenari, però han estat, o sigui, sí, sí, les màquines motores. Llavors, ells, juntament amb l'Arnau Tordera, després s'hi va unir també el Poni Pisador, però sobretot va ser l'Adrià i l'Ivon que ho han anat ideant tot.
0: I vosaltres ja heu participat d'alguna manera en dir, podem encarar per aquí aquest tema, podem encarar per l'altre?
1: Vaja, m'explica.
2: Doncs, a veure, nosaltres se'ns van presentar els temes creats, diguéssim, i vam fer doncs, la sèrie d'assajos que es necessitaven, no?, per poder fer l'enregistrament.
0: Que no pocs, no?
2: Exacte, vull dir, va costar trobar-nos, però perquè al final som molts i ens havíem de posar d'acord, però era necessari també trobar diverses dates per poder anar, doncs, mirant com aquestes cançons s'adaptaven a nosaltres, també com nosaltres li trobàvem l'essència i trobàvem la manera de fer-les brillar al màxim possible. Llavors, si es va haver de fer algun canvi a nivell de tonalitat o... és a dir, com de fer-ho de la manera que pogués ser el més natural a l'hora de nosaltres explicar aquestes cançons.

0: clar, no sé si us haguéssim imaginat mai. Veniu del tradi i diuen farem funky.
1: Ben patir, eh?
0: Sí, no.
2: Jo, tu, sí. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé amb els embarbussaments, explorar la meva faceta de rapera i de sentir tothom rapejant cadascú amb el seu embarbussament, que ens anàvem passant la pilota, per mi va ser molt xulo. Molt còmode.
0: Com sorprenent, no? No és un espectacle de... Algú ha dit, no? És folk per xic, sí, però te colen un tema que el concepte és folk o d'arrel, però la rítmica se'n va.
1: Clar, però per sortir una mica, perquè, bueno, crec que totes venim del folk, però no estem com...
0: Tancades, segur
1: clar,
0: que no, clar.
1: És això, veiem molts altres gèneres i també formen part de la nostra vida i també és lo guai, no? Poder fer una mica de fusió i poder ensenyar als sí. més xics que amb el folk es pot fer de tot, també.
0: És com una combinació molt curiosa, perquè són temes tradicionals amb lletres de nova creació, però alhora hi ha temes de nova creació, però amb lletres o melodies tradicionals. Clar, la combinació és interessantíssima com per donar fins i tot a una Filomena, que tots tenim a l'imaginari, però que serveix per presentar el grup.

0: la cançó Filomena vam tenir amb l'Arnau, que va ser ell qui la va arranjar i qui li va posar també, bueno, aquests canvis, no, de melodia, perquè en veritat tots tenim un al cap, o actualment tenim un al cap, que no, o sigui, no fa referència a l'original, que era un couplet que tenia. Llavors, això sí que és guai, perquè molta gent ens ha dit, ostres, canvieu la melodia de Filomena. I clar, és, no, o sigui, fem l'original del couplet. Llavors, bueno, és guai perquè també és fer un treball, no, de recuperar, bueno, per exemple, no, aquest couplet, vull dir, com que també va més enllà. Nosaltres també diem, bueno, jo també ho penso, no, que no només és per xics, que jo aniria a veure un concert de Filomena perquè realment les cançons són molt xules. I bueno, i això, i expliquen històries, i hi ha també un treball molt gros al darrere, vull dir que no són ximpums, eh?
1: Abans ho apuntava la Laia, us hagués agradat quan éreu més joves, sou molt joves, però quan éreu més joves teniu una proposta que us contextualitzés la festa d'aquesta manera?
2: I tant que sí, totalment. Vull dir, penso que és super bonic, a més és super il·lustratiu. Penso que és això, es toquen molts temes, sobretot molt centrat, no, en la festa major i en els elements, diguéssim, típics de les viles, de les diferents festes, i trobo que és com una manera molt fàcil, molt, això, com deies tu, aquí, molt orgànica, molt natural, d'entrar en els conceptes d'aquest món, no? Doncs com de saber-hi posar nom, de saber-ho explicar, després de poder-ho cantar i explicar a altres persones, com des de petits fins als més grans, també, vull dir.
1: El format ara mateix és només de concert participatiu? Teniu propostes pedagògiques al darrere, d'anar a escoles? Com... quins camins agafarà aquesta Filomena?
0: Sí, s'estan valorant, s'estan treballant, i ja ens han arribat alguna proposta, però clar, quan ens van arribar, encara no havíem estrenat oficialment, llavors crec que està allà una mica stand-by, diguéssim, però per nosaltres endavant, o sigui, poder-ho portar a una escola crec que seria superbonic, bueno, perquè és el públic que volem, no, també.
1: De prèvies en va fer unes quantes fins a fira, i ja esteu parlant de concerts per l'any que ve. Per tant, la cosa es belluga. Properes cites. Aquesta setmana es presentava Cantut, però encara n'hi ha més aviat, oi, de concerts?
2: Exacte. Sí, tenim ara el que tenim més a l'horitzó, més a la vista. És el dia 1 de novembre, que estarem a les Fires de Sant Narcís a Girona, doncs fent el directe que vam presentar a la fira, i llavors, com tu deies, Quim, ja estarem en el Cantut, a Caçà de la Selva.
1: La gent té moltes ganes de participar en propostes així i de cantar. Això també és una cosa a valorar.
0: Ens hem adonat que sí, que de fet sí, o sigui que no només és per petits i petites, sinó que la gent té ganes de, bueno, de tornar a cantar aquelles cançons que semblen que estiguin molt en el nostre dia a dia, però realment després te n'adones que realment no, que es donen ja per suposar, no. O jo què sé, nosaltres dèiem, no farem aquesta que ja està molt escoltada, i és que no, o sigui, està molt escoltada, però realment no es canta en el nostre dia a dia. I aquell dia ens vam adonar que sí, bueno, vam fer gairebé el mateix espectacle o mateixa animació que fem als concerts, i bueno,
2: molt xulo. És que tothom tenia moltes ganes de cantar, i crec que era molt fàcil encendre el botó, com donar-los el primer tret de sortida, i es creava allà un cor de veus molt, molt xulo.
1: Està clar. Escolteu-me, ja per situar en l'escenari, pugeu uns quants instrumentistes, diguem-ne, plurinstrumentistes, moltes vegades feu papers de dalt de l'escenari, veiem sobretot contrabaix, gralla, acordió, que m'estic deixant, percussions, i ja està.
0: Veu, violí.
1: Però al disc se senten molts ben instruments.
0: Però no tots som nosaltres.
2: Exacte.
1: Aquí hi ha de tot, eh?
0: No, sí, va venir molta gent a gravar, sobretot del món de la música tradicional, molts musicassos, per sort, i bueno, de fet, a la cançó de sempre hi sonen instruments, a cada referència i cada nom que es diu, sona un instrument tocat per els millors instrumentistes d'aquí de casa nostra.
1: Sí, la sensació és això, d'un projecte, no és per fer la pilota, un projecte ben fet, ben pensat, fet amb calma, que moltes vegades aquest és el drama, no arribar, o sigui, anar menjats pel calendari, i que n'estem convençuts que funcionarà i funcionarà moltíssim.

0: Escolteu, me'n marxarem amb un tema que el tinc creuat perquè la meva filla me'l fa escoltar cada dia. Que és aquest seguici. Expliqueu-nos què és aquest seguici.
1: Doncs bé, amb aquesta cançó el que es fa és anar introduint diferents elements, no, del seguici, d'aquests personatges que surten per la festa major, i es fa en forma de joc, amb un joc semblant amb el que es fa amb la masovera. Quan anem dient que va al mercat i cada dia compra una cosa diferent, no? I és una mica acumulatiu i has d'anar com recordant els diferents elements. Doncs amb el seguici passa una mica el mateix, i és que amb cada estrofa fem una mena d'endevinalla de cada element del seguici, i llavors la gràcia una mica és que la gent intenti, doncs, quan anem dient qui ve, qui s'acosta pel carrer, doncs que la gent pugui dir el drac o l'element que cregui. Llavors també el joc és d'intentar endevinar l'element que toca cada vegada, i llavors també d'anar recordant tots els que han sortit fins al final, no? Que s'acaben acumulant tots, i mira, és divertit, perquè a part de cantar, doncs, com estàs allà...
0: Intenció. Aquest estrat retro de la Filomena, que avui ens han vingut a presentar la Gemma González i la Laia Gluck. Felicitats per la feina, feliciteu a tot l'equip, un per un,
1: gràcies,
0: que són molts.
1: Són molts.
0: I moltíssimes gràcies per venir fins als estudis de la ràdio a presentar-lo.
1: Gràcies a tu.

0: A Catalunya Ràdio, mans.
1: Seguim endavant al mans i ara us parlem de música per a cobla, com fem cada diumenge. Recuperem els nostres col·laboradors, la Laura Valls i l'Albert Fontelles, de l'Espai Sota Cobla de Catalunya Música. Avui, amb la Laura, repassem algunes de les principals, algunes de les més destacades, composicions de ballets i danses tradicionals.
2: Sí, perquè avui us portem un recull de danses tradicionals catalanes harmonitzades i instrumentades per a cobla, per diversos compositors. Un petit tast de l'important patrimoni que representa aquest binomi entre música i dansa. Un repertori habitualment associat als esbarts, que a vegades escoltem també com a peces de concert, posant de manifest la qualitat musical d'aquestes obres. Grans compositors de cobla han fet aquestes seves, aquestes danses. Un exemple molt notable és el cas de Joaquim Serra i la seva col·laboració amb el coreògraf Manuel Cubeles. Fruit d'aquesta amistat musical, ens queden obres com el Ball de Gitanes de l'Arbós del Penedès, un encàrrec de Cubeles per a l'Esbart Verdaguer, estrenat el 9 de maig de 1948 al Palau de la Música Catalana. Ja l'any 1928, Serra havia guanyat el premi del concurs de Sant Jordi per la glosa del Ball de Gitanes del Penedès, i li interessava el caràcter musical d'aquest ball, fruit que va donar peu doncs a aquesta versió que escoltarem avui. Cubeles, per la seva banda, tenia interès en la part coreogràfica, que per la seva naturalesa d'entremés incorporava parts recitades. L'esquema del ball és compartit en la zona geogràfica de l'Arbós. El trobem a l'Alt i Baix Penedès, Garraf, Tarragonès, Alt i Baix Camp, dintre l'estesa tipologia de les danses amb cintes. Aquest és el Ball de Gitanes de l'Arbós del Penedès, de Joaquim Serra.

0: Hem recuperat aquest ball de gitanes del disc de ballets de Manuel Cubeles i l'Esbart Verdaguer.
1: Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant a Catalunya Ràdio.
2: Doncs del Penedès anem...
0: Que per cert, que diferents els balls de gitanes del Penedès amb els balls de gitanes del Vallès i fins i tot de la Maresma. També té un estudi, això. Però no seria el so de coble, seria el so de dansa.
2: Podem fer una secció, eh?
0: Exacte. Dansa, el so de coble. Exacte. Avui ho estem fent una mica.
2: Sí, us podeu... Us animem a ballar si ens esteu escoltant.
0: Exacte. Ja us veig a mig del menjador amb el pal de cintes i fent voltes a la, amb, tothom, la làmpara, amb la làmpara.
2: Que tothom té a casa, sí. Exacte. Clar que sí.
0: Seguim cap a Tàrrega.
2: Doncs sí, del Penedès anem cap a aquesta població per presentar ara una instrumentació de Lluís Moreno Pallí, que fou director de l'Esbart Verdaguer. Es tracta de l'Eixida de Tàrrega, ballat a Tàrrega en les festes assenyalades, un cas original en l'àmbit coreogràfic, ja que en aquest ball de parelles no entren a ballar totes alhora, sinó que a cada repetició del motiu musical entra una nova parella a dansar. En l'àmbit musical, Moreno Pallí va apostar per contrastar aquesta reiteració musical i coreogràfica amb la diversitat dels recursos de la instrumentació. Això què vol dir? Doncs jugant amb els canvis de tonalitats majors i menors, els diferents colors dels instruments, la densitat i el volum sonor de la cobla. La versió original de Moreno Pallí per a dues cobles es va estrenar l'any 1949 de la mà de la Cobla Barcelona i la Cobla Molins de Sabadell. Nosaltres l'escoltem avui amb la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida per Jesús Ventura.

0: Des del 2021, aquest enregistrament que porta per nom Ballets de Manuel Cubeles amb l'Esbart Verdaguer i l'Esbart Sarrià, la Cobla de Cambra de Catalunya que ens ha ofert aquesta eixida de Tàrrega de Lluís Moreno.
1: I precisament al voltant dels anys en què s'estrenava l'eixida de Tàrrega de Lluís Moreno, començaria a endinsar-se en el món de la dansa tradicional un dels grans instrumentadors d'aquest gènere. Era l'any 1947 i el mestre Font Sabater introdueix al seu deixeble Manuel Oltra a aquest món a través del compromís d'instrumentar el ballet Contrapàs de Palau Noguera per a l'Esbart Montserrat. D'aquí passaria a dirigir musicalment un seguit d'esbars enfocant una important part de la seva tasca creativa a la música per a la dansa. El Ball de la Morratxa de Gironella és un dels seus treballs, amb una música que consta de dues melodies de 16 compassos que es repeteixen. En aquesta versió, Oltra instrumenta dues repeticions alternant tots els instruments de la cobla entre la melodia i l'acompanyament. El ball, propi de la festa major del mes d'agost, s'anomena així pel recipient de vidre que porta el dansaire que representa el senyor feudal. Aquesta és el Ball de la Morratxa de Manuel Oltra.

0: Hem anat amb un enregistrament de la Cobla de Cambra de Catalunya del 2023, harmonitzacions i instrumentacions per a Cobla de Danses Tradicionals, Vall de l'Almorratge, de Gironella, de Manuel Oltra.
1: Mans. Som l'arrel.
0: I seguirem ara amb una altra manera o l'altra.
2: Sí, recuperem el mateix compositor, aquesta vegada amb un ball recuperat a Aliña, és el ball Pla d'Aliña, que va ser això, recuperat per ballar-se a la Festa Major. És un bon exemple d'aquest tipus de ball present a moltes comarques de Catalunya, amb dues parts diferenciades, la primera amb compàs ternari i la segona amb compàs 6-8 més ràpida i saltada. En la part
0: el que
2: musical...
0: se'n deia ball pla i corranda.
2: Exacte. Molt bé, Quim, ja sabia jo que...
0: Hi havia ja la vena.
2: Que en sortiria la vena de l'esbar. En la part musical trobarem l'exposició de dues melodies diferenciades, amb protagonisme de la tenora, el tible i els fiscors. I sentirem el canvi a la segona part del ball pel canvi de to i compàs, de ternari a binari. Aquest és el ball pla d'Aliña de Manuel Oltra.

0: Vaig per d'Alinyà, un enregistrament de l'any 1996.
1: A Catalunya Ràdio, mans.
2: Estima, estima, que això mai no fa mal.
0: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, seguim amb més música, en aquest cas, una formació que actuarà a aquestes Santes el proper dia 22 a Mataró. Són els Bombers. La mort s'estendrà. Parlem avui d'un homenatge ple de tendresa, de compromís i de memòria, amb el grup Bon Vent, encapçalat pels membres d'Every Night, que presenten les cançons de Xesco Boix, projecte que revisita el llegat d'un dels grans referents de la cançó infantil i de la música popular catalana. El disc recupera algunes de les seves peces més emblemàtiques, amb nous arranjaments i una mirada contemporània, mantenint l'esperit alegre i educatiu, sobretot, que va marcar tota una generació, i sobretot molt humanista. Bon Vent és alhora un espectacle familiar, un treball discogràfic que vol acostar el missatge de Xesco Boix a les noves generacions, fent les seves cançons que tornin a sonar a escoles, a places i escenaris. En coneixem el projecte amb l'Arnau i Marí cantant els Every Night, cantant dels Bon Vent. Bon dia, Arnau.
3: Bon dia.
4: La bicicleta clinc-clinc, la bicicleta clinc-clinc, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta clinc-clinc, la bicicleta clinc-clinc, tot el món podrà escoltar.
0: Xesco Boix ressona, per molts anys que tinguis o per moltes generacions que van passant, sempre són cançons que van ressonant d'una o altra manera.
3: Sí, sí, efectivament. Per nosaltres, parlant Xesco Boix, parla de les nostres infàncies. És una de les veus de les nostres infàncies, no? Cadascú té les veus doncs, que té, dels seus referents de la infància, siguin els seus pares, mares o qui sigui, però la Xesco és una que ens atreveix a moltíssim, no? I a part, és una cosa que... si bé s'ha anat doncs, evolucionant i l'animació i la música infantil i familiar ha anat doncs, fent girar la roda, la veu d'en Xesco Boix ha travessat diverses generacions i per això em sembla que és un personatge, no?, i una figura capital dins la història de la música en català.
0: La figura d'en Boix, a més, és ben polièdrica, no?, perquè per un costat doncs, va a partir d'ell o de la seva imatge, doncs, hem creat tot aquest imaginari de... el que abans en dèiem a l'animador infantil, que ara en diem polifamiliar, vaja, i que és un fet gairebé únic al Principat i al voltant de Països Catalans, però alhora va ser una persona que ens va portar a les cançons de Pete Seeger, de Woody Guthrie, de Bob Dylan, les va catalanitzar, no només a nivell de lletra, sinó també fins i tot d'imaginari.
3: Per una banda, crec que és important remarcar la figura de Xesco Boix com un dels pioners de l'animació infantil catalana, perquè això ha fet que sigui una de les més riques del món, i això és una cosa que evidentment, com que ens en preocupem poc, perquè un cop ens fem grans doncs deixem una mica d'escoltar la música que escoltàvem quan érem criatures, i en tot cas la recuperem si tenim canalla, no? No ho sabem, no som conscients d'això, i això va passar en part gràcies a Xesco Boix. I crec que una cosa molt, molt important que va passar durant aquella generació del grup de folk, i en Xesco Boix doncs, va ser un dels exponents més importants d'aquest fet, és que vam conèixer tot aquest repertori, efectivament, gràcies a la seva feina doncs, d'adaptació, i una de les coses que ens vam plantejar en fer néixer aquest projecte era de no cantar cançons només que cantés en Xesco Boix, sinó intentar submergir-nos en aquest univers de cançons d'aquella època que vinguessin de diferents llocs del món, que potser algunes no estaven adaptades encara, i doncs, donar-li una producció moderna, fer-los les voltes que creguéssim necessàries que els havíem de fer per sentir-nos-hi còmodes, i el resultat doncs, que fos un disc, un espectacle, doncs, una música que ens semblés adequada per la canalla de 2025.
0: Per la canalla i no tan canalla.
3: De fet, això és una cosa que ha sorprès bastant, perquè quan fem concerts, els concerts que hem fet aquest estiu, que ja hem començat, malgrat que no hagués sortit el disc, hem començat a fer alguns concerts per festes majors, sobretot, i algun festival, ha vingut molta gent gran. Però gent gran, no gent adulta, sinó gent jubilada. Molta gent de 70 i 80 anys, no? Gent que havia conviscut amb aquest moviment cultural, no?, que va ser el grup de folk, la nova cançó, i que, per tant, doncs, aquestes cançons li toquen molt de prop, no? De fet, l'últim concert que vam fer a Hostafrancs, a Barcelona, hi havia una persona que va venir i va dir: m'he passat mig concert plorant, no? I era una persona que havia tocat a Manxesco. I vam pensar: ostres, això té molt de sentit, perquè realment vol dir que estem fent una cosa que potser cada cop s'està fent menys, que és reivindicar i donar vida a tot aquell repertori que, en el fons, tampoc és que hagi deixat de ser vigent, perquè si es cantaven els últims anys del franquisme i avui ho cantem i pensem que encara tenen sentit, vol dir que encara són vigents. Aquest...

0: uns valors a reclamar avui en dia.
1: Nosaltres no ens havíem plantejat mai fer un projecte de música doncs, dirigida als nens i nenes, però una de les coses que ens va fer veure-ho clar va ser que precisament la música d'en Xesco i molta més gent de la seva generació era aquesta voluntat i aquesta voluntat innegociable, diguéssim, que tot allò que s'expliqués als infants estigués farcit de valors, no? I estigués, tingués un sentit i estigués pensat. Ho hem aconseguit, com a mínim en aquests primers mesos de vida del projecte, i estem molt animats, en realitat, perquè creiem que no és res que no haguéssim pogut fer de manera natural i que, en el fons, cantar amb la canalla és una meravella. Són un públic molt, molt exigent, però també molt agraït.
0: Escolta'm, parlem amb l'estètica musical. És Every Night interpretant, o sigui, són filtres d'un Every Night molt, molt potent i com si esteu sempre a dalt de l'escenari, però reinterpretant aquests temes. No heu volgut tampoc disfressar-vos.
1: No, però sí que és veritat que hem intentat que la producció s'acostés més al folk, al country nord-americà modern, amb una producció moderna, i alguns, per exemple, la flauta potser no sona tant com en altres discs d'Every Night, no? Però sí que és veritat que el violí, per exemple, ha pres molta importància per motius evidents, no? Llavors hem incorporat molt el banjo, crec que pràcticament a totes les cançons hi ha banjo, tant els banjos de bluegrass que ha gravat en Guillem Codern del Pony Pissador, que és un bon amic nostre i que li agraïm molt la feina, com els banjos tenors també solistes que hem gravat nosaltres. Hem incorporat molt el piano també, que és un instrument que nosaltres hem tocat molt poc i creiem doncs, que en aquesta producció sí que sonava bastant. Llavors sí que hem aconseguit molta energia, que és una cosa que també és negociable, no? per això que deies, Quim, del tema de no voler-nos disfressar. Però sí que és veritat que és un so que a nosaltres ens sembla diferent, una mica diferent del que veníem fent fins ara, no?

0: Sona brutal, té aquest punt col·laboratiu i cançons, que ara ho deies, no?, de col·laboracions, però alhora també hi ha hagut una campanya de micromecenatge al darrere que ha sigut aplastant, ha sigut espectacular com la gent ha respost, cosa que també demostra les ganes que hi ha hagut de que la gent de tornar a sentir tots aquests temes, i això és destacable.
1: Sí, sí.
0: I hi ha temes com clàssics com La bicicleta o El gripau blau, i alhora el que deies, heu volgut vosaltres també fer una inversió amb el que potser ella hauria fet, doncs, si haguessin tingut encara molts més anys de nosaltres. Quins temes us han marcat més o els heu volgut anar a buscar?
1: Mira, per nosaltres hi ha un tema que és una mica el tapat, que li diem nosaltres, o la cançó tapada, que és La Pepa Maca. És una cançó que no s'havia adaptat mai al català, és una cançó preciosa d'en Woody Guthrie, que a la seva vegada, com passaven moltes, i com passen moltes cançons d'aquest repertori, no? I ara faig un parèntesi, tenim una cançó que posa lletra i música Lluís Maria Panyella, que eren dos integrants dels 5 dits d'una mà, i és una excepció, perquè no hi ha cap cançó que sigui realment lletra i música una sola persona, no? O el Joan del Riu que posa tradicional catalana, no? Això és molt estrany, perquè són cançons que han estat versionades, reversionades, adaptades a diferents llengües i tal. Llavors, Woody Guthrie va agafar un estàndard de blues, si no m'equivoco, que a la seva vegada era una versió d'una obra de Mendelssohn, si no m'equivoco, i va fer una cançó que parlava d'una líder sindical dels Estats Units per una efemèride que ara no recordo. En qualsevol cas, no tenia gaire sentit la manera com explicava, com parlava del sindicat, perquè evidentment doncs, són realitats que a cada racó del món tenen el seu sentit, no? I nosaltres vam veure que hi havia un episodi que justament havíem estat tractant l'any passat, no fa dos anys, diria, amb un grup de secundària amb què vam fer un projecte molt xulo de memòria històrica, que és que aquí al llarg dels anys 40, a Mataró i al Maresme, hi va haver una sèrie de vagues del tèxtil liderades per dones, no? I van ser els primers lideratges femenins potents que vam tenir de manera generalitzada en el moviment sindical. I hi havia una figura que va destacar de totes aquestes, que era la Pepa Maca, una de les persones que va liderar la vaga dels 15 duros. Creiem que tenia molt de sentit ajuntar aquestes dues coses, no? Aquesta cançó que parlava d'una líder sindical als Estats Units en un context concret, i la Pepa Maca, que era un personatge en qui es coneix encara relativament poc, que té una plaça a Mataró, i vam encaixar-ho, va quedar bé, i per nosaltres és una cançó de les millors del disc, de les més potents, no? Hem fet això, hem fet una cosa que potser ningú identificarà com una cançó d'en Xesco Boix, que és el nom que porta el disc, no? Les cançons d'en Xesco Boix, però que per nosaltres és absolutament una immersió en el que va fer Xesco Boix i la generació del grup de Folk.

0: Escolta'm, Arnau, res, felicitar-vos, de debò, perquè és una petita joia, ja no només pels nostàlgics que tenim aquestes coses, sinó també per les generacions que puguin actuals que puguin gaudir d'aquesta música.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos. La veritat és que ha estat un plaer i esperem veure'ns aviat.

0: Si ens deixessin de romansos, són la gent dels Bon Vent. Els Every Night, en la versió Bon Vent, amb les cançons de Xesco Boix. Una formació que podreu trobar a les Santes de Mataró el proper dia 22 de juliol.
1: Tota la festa al Mans.
0: I aquí s'acaba el Mans d'avui. Esperem haver-vos fet companyia durant aquesta hora que hem obert la programació d'aquest diumenge a Catalunya Ràdio. Amb tota l'arrel, com sempre, aquí a la Ràdio Nacional. I tornarem la setmana que ve. Noves festes, nous festivals i més històries amb la producció de Dolors Joanola i Quim Rotllant a la direcció i locució. Ens acomiadarem amb la Maria i la seva Havanera Papallones, inclosa en el treball Rubina. Si la voleu escoltar en directe, aquesta cantautora valenciana, d'Oliva concretament, actuarà dimecres que ve, dia 22, al Festival Música al Castell de Dènia, al País Valencià. Que tingueu una molt bona setmana. Ens retrobem el proper dissabte.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez.

0: que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees. Fem un repàs d'altres notícies ara amb la Maite Curto.
2: Nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran per vuitena jornada consecutiva. Els bombardejos també afecten diversos països de la regió on hi ha bases militars nord-americanes. Aquesta matinada, Washington ha donat per acabada la nova onada d'atacs com a represàlia als dos soldats nord-americans que hi van morir en un atac iranià a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut.
1: El govern espanyol ha començat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica i traspassar els seus clients a una altra companyia. La Direcció General de Política Energètica va acordar la resolució el dia 16. S'ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat. Ara l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Holaluz es va fundar amb seu a Barcelona el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. De moment no se n'han donat els detalls.
2: Ahir va haver un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, va passar a Badalona, al barri de Sant Roc. Va ser una baralla que va acabar amb quatre persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb tiroteig. En el que portem d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb el lema "Totes les realitats, un sol orgull". S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i s'ha advertit de l'augment dels discursos d'odi. Ernest Ortasun, ministre de Cultura, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
3: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet públiques les incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. Se n'han registrat 170, la majoria al carrer. Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. Volen també la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi CNAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
4: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
1: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que s'ha reunit ja a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que aviat puguin arribar a un acord. Espanya, Argentina, final del Mundial. Avui a Nova York, a les 9 del vespre, aquesta matinada Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 a França. Encara en futbol, 3 amistosos jugats, Girona 0, el Qadiash de l'Aràbia Saudita també 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. El Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6,5 milions d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. Avui, 15a etapa, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial. En Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que es corre avui. I Paula Badosa jugarà la final del torneig de tennis de l'Aixi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif, després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets.
5: Fins aquí les notícies.

0: campagna, andiamo in pace.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
3: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia a tothom, benvinguts un diumenge més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que aquest és un programa que habitualment fem a Catalunya Música, l'emissora de música clàssica d'aquest país, però aquest estiu ens han convidat a presentar-vos alguns dels programes que hem fet al llarg de la temporada, que, per cert, podeu trobar al nostre web, que és catmusica.cat/homesclàssics.
2: I pel capítol d'avui hem pensat en un compositor famosíssim.
1: Molt famós.
2: Home, i tant, tant. Jo diria que és la banda sonora que escoltem cada dia 1 de gener, no?
1: Absolutament, sí.
2: I, a més que va tenir un èxit enorme en vida, però que l'èxit va fer doncs que tingués molts problemes amb el seu pare, que també va ser un gran compositor.
1: Molts problemes, però seriosos, eh?
2: Sí, sí.
1: Seriosos.
2: I tant.
1: Per tot plegat, i malgrat estem de ple a l'estiu, avui proposarem ballar a ritme de valsos i polques. Per tant, avui anem cap a Viena.

0: Està clar que comencem a despistar.
1: I que hem canviat d'estil musical de forma radical, mai millor dit.
0: Sí, no hem canviat de cognom, però hem canviat d'estil musical.
1: Aquí està, clar, clar. Despistem d'aquella manera relativa, no? Allò de sí i no, perquè, clar, hem de fer un aclariment important només començar per evitar possibles confusions. Uh-huh. I és que la nissaga dels Strauss de Viena, els que són els que escoltem, vaja, habitualment al concert d'any nou, per entendre'ns, uh-huh, i que protagonitzaran aquesta setmana, no tenen res a veure amb el Richard Strauss alemany que estem escoltant ara mateix de fons a través de la dansa als set vels de la Salomé de Richard Strauss. Per tant, hi ha l'alemany, potentíssim compositor, i els Strauss dels valsos, les polques, etc.
0: De Viena.
1: Exacte.
0: Home, és que crec que només cal escoltar la música de Richard Strauss.
1: Totalment.
0: Per adonar-nos que, clar, hi ha una diferència imponent, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per dir-ho suaument.
0: Sí, però és veritat, ja està bé que fem aquest aclariment per evitar confusions, així que, vinga, ara sí que comencem pel principi.

0: sort que existeix Catalunya Música.
1: Sí, afirmació que comparteixo, però a ton de què ve aquesta afirmació?
0: Home, perquè jo crec que és l'única emissora i l'únic programa on podem escoltar la marxa de Radetzky sense aplaudiments.
1: I que no sigui desembre, no?
0: Exacte. Clar. No. I vull dir, i pots apreciar que hi ha molta música aquí i hi ha molta instrumentació i hi ha un treball que moltes vegades amb els aplaudiments fora de tempo
1: del públic
0: doncs fa que no es pugui apreciar aquesta música.
1: Totalment. A més, bé, ja sabeu que estem escoltant la marxa Radetzky, que de fet jo crec que després de tants i tants anys d'escoltar-la l'1 de gener al concert d'any nou de Viena i sentint les explicacions prèvies que fa el Martín Jade, per cert, durant la transmissió en directe, ja tothom sap que aquesta marxa la va compondre el pare de la nissaga dels Strauss, en Johann Strauss primer, o Johann Strauss pare, no?, que tenim aquesta manera de definir-los.
0: Sí, el pare dels Strauss, doncs va néixer a Viena el 1804, i va morir també a Viena el 1849, només 45 anys. A diferència dels seus col·legues romàntics, Johann Strauss pare es va dedicar gairebé en exclusiva a la composició d'això, de valsos, danses i marxes. I es va convertir en un dels més importants del seu gènere en aquella època de la Viena imperial.
1: Podem parlar d'una nissaga musical com els Bach, no? Però la diferència és que Bach, en el tema dels fills, va ser com més intens o més prolífic, perquè en va tenir 22. En canvi, el Johann Strauss en va tenir... Vull dir, no va ser tan prolífic ni en lo musical, perquè no entrem en detall. Que em mossego la llengua i m'emmerim.
0: Vinga.
1: No podem comparar l'aportació al món de la música de Bach de Johann Strauss pare.
0: No, clar.
1: Oi que no? Val. No. Doncs tampoc va tenir el mateix nombre de fills.
0: Estem d'acord.
1: D'acord. De fet, va tenir 5 fills, Johann Strauss, dels quals només 3 es van dedicar amb èxit al món de la música.
0: Sí, però fixa't, el pare va ser el fundador de la dinastia dels Strauss de Viena.
1: Sí.
0: Justament gràcies a l'enorme èxit que van tenir els seus valsos, però també les marxes que va compondre, com aquesta marxa de Radetzky, en general, doncs eren obres... A veure, no em venim de desmereixer, però eren obres més properes, més simples, més senzilles, no? I també obres molt elegants, no? Tot i que també amb ritmes, doncs, militars.
1: Com el que sentim ara de fons.
0: Exacte. Va,
1: és un ritme militar.
0: És que, en el fons, és una marxa.
1: Sí, sí.
0: I les marxes... Pues,
1: són militars.
0: Exacte. Et fan caminar, no?
1: Exacte.
0: Et fan caminar. I, en aquest cas, aplaudir. I això, clar, va encantar al públic de l'època.
1: Ara bé, Pedro, o sigui, si parlem de vals...
0: Sí.
1: Un vals, com a tal, si li podem dir vals, vol dir que té unes característiques concretes comunes, no sempre?
0: Sí,
1: clar. Què et sembla si anem a classe i ens ho expliques al piano?
0: Doncs vinga, va, som-hi.
2: La classe dels homes clàssics.
1: Com us hem comentat, aquesta setmana la dediquem a Johann Strauss segon, o fill, i per això és inevitable parlar dels seus famosos valsos, així que, com els que va compondre el seu pare, i també els seus germans, que de fet els germans i el pare i tot plegat anirem parlant també al llarg de la setmana. És per això que el Pedro l'hem enviat ja cap al piano. Ja tens el piano afinat?
0: Tinc el piano, sí, però no tinc els auriculars.
1: Els auriculars, ara sí. Fantàstic.
0: És que clar, em feu anar aquí, a 2 quilòmetres que tenim el piano.
1: Tenim aquest superestudi aquí a Catalunya Música i l'has de creuar per arribar fins al piano. Binocles per veure't.
0: Exacte.
1: Com si estigués a l'òpera. El que dèiem, ens anem a fixar en les característiques que tenen els valsos, que més o menys han de ser unes i són sempre en comú, no?
0: Moltes vegades, clar, a veure, quan parlem de vals,
1: sí.
0: Evidentment això es transporta amb un ritme ternari, el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qui no ha ballat un vals, qui no ha intentat ballar un vals, no?
1: Si et recordes ballar-lo bé.
0: Exacte, no? Que després... després hi ha diferències de tempo, per exemple, hi ha valsos ràpids, hi ha valsos més lents, inclús dintre de... Jo tinc una cosina, per exemple, que feia balls de saló d'aquests professionals, i hi havia el vals anglès, el vals vienès, tota una sèrie de valsos que tenien molt a veure amb la diferència de tempo, i això també, el canvi de tempo implicava que el ball
1: clar,
0: era
1: el
0: diferent.
1: Del cos és
0: perquè,
1: diferent.
0: Clar, no, i sobretot les passes que havies de donar entre un i l'altre, si el tempo és molt lent, has de fer més passes
1: clar.
0: Per omplir
1: clar,
0: aquelles,
1: clar,
0: no?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: El que està clar és que tenim un ritme ternari, sí, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, que habitualment s'agrupa en grups de dos. Per això, quan nosaltres ballem un vals o ens movem amb un vals, si jo faig això... Clar, nosaltres contem 1, 2, 3, 1, 2, 3, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però, fixa't, si jo no toco aquest 2, 3, i només toco la mà esquerra, faig això.
1: Un,
0: això és
1: dos.
0: Un, bueno, dos, un, dos, no? Clar, llavors, com que els agrupem amb grups de dos, podríem dir que és un, dos, un, dos. Mm-hmm. I això és el que permet que el puguem ballar, perquè, clar, nosaltres tenim dues cames.
1: En efecte.
0: I per tant, si tenim dues cames, normalment el ball ens obliga a anar cap a la dreta, cap a l'esquerra, i per tant és un ball binari, mm-hmm. és un moviment binari. El que dèiem del tempo, no? Per exemple, hi ha valsos del mateix Chopin, que són molt ràpids, el famós vals del minut...
1: Fixa't en el... Aquest és tan ràpid que pot arribar a no semblar un vals.
0: No, clar, perquè els valsos de Chopin no són valsos per ballar, sinó que són valsos justament per demostrar el virtuosisme
1: clar,
0: pianístic.
1: Però com
0: no?
1: Seria aquest vals del minut lent?
0: Clar, doncs mira.
1: Ara ho sembla més un vals. Clar.
0: Però llavors és el vals dels 3 minuts.
1: O el quart d'hora, clar.

0: I és que resulta que la vida de Johann Strauss fill no va ser gens fàcil i precisament un dels grans causants de les seves dificultats, curiosament, va ser el seu pare.
1: El pare és el que va posar-li més pals a les rodes.
0: Sí.
1: De fet, clar, vist des de fora i amb certa perspectiva, podríem arribar a pensar, no, que una família com els Strauss, no? I amb tota aquesta història, el concert d'any nou, que és un concert més aviat optimista,
0: sí,
1: més aviat alegre, te'ls imagines a casa, no?, fent valsos, polques, brindant, abraçant-se, estimant-se, perquè compartien aquesta alegria d'aquest tipus de música de saló. Però no.
0: A veure, de fet, hem de dir que entre els germans sí que hi havia bona relació, però amb el seu pare no va ser així.
1: Clar, vols dir que el seu pare els va exprimir com el pare de Mozart o el pare de Beethoven?
0: No ben bé. En realitat, podria semblar que hi va haver una certa gelosia per part del pare cap al fill. Però fem una cosa, si et sembla, posem-nos en context.

0: que com tots sabem, home, evidentment...
1: Perdona, però Albert...
0: Què he fet malament?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no fotes malament, però moltes vegades no fem res més que criticar, criticar, criticar, i això que ha sonat és molt maco. Sí, és bonic.
0: És bonic.
1: És bonic.
0: Sí, sang vianesa. A partir d'ara canviaré la banda sonora del meu cotxe, perquè clar, jo escolto molta música al cotxe, però veus, no, sí que escolto música de Strauss, però de l'altra, de Richard Strauss. Ara incorporaré els Strauss de Viena al meu cotxe, perquè se m'adormi la gent, que vam dir. El que deia, com tots sabem, evidentment Johann Strauss venia d'una família de músics, com us vam explicar àmpliament al programa anterior. De fet, el seu pare era un dels músics més coneguts pels seus valsos i polques a la Viena de mitjans del segle XIX. Però, com deia el Pedro, sembla que al seu pare no li va mai fer cap mena de gràcia que el seu fill fos un músic professional.
1: De fet, l'únic familiar que donaria suport als estudis musicals del petit Johann Strauss va ser la seva mare, que fins i tot el portava a classe d'amagat del pare.
0: Imagina't, però... de fill, t'amago de les classes de música. No, no que t'hagin enganxat fumant, per exemple, i la mare et cobreix. No, no. Et porto a classe d'amagat, com si fos un pecat anar a fer classes musicals.
1: Clar, però quan s'ha guardat d'un secret en una família?
0: Mai.
1: Mai, mai, mai. Quan el pare va descobrir que el fill feia música, doncs va protagonitzar una escena molt violenta, fins al punt que li va dir que ell no voldria saber mai res dels plans musicals del seu fill.
0: Fins i tot això va provocar que el pare abandonés la família quan ell, el fill tenia 17 anys. Fixa't, aquest senyor acomplexat, per altra banda, no? Perquè, en fi, i clar, va decidir que es dedicaria plenament a la música, doncs el pare va abandonar la família. I no lluny de simplement desaparèixer de les seves vides, en Johann Strauss pare va intentar boicotejar sempre la vida musical del fill al llarg de tota la seva carrera.

0: Quan Johann Strauss, fill, va decidir dedicar-se plenament a la música, va ampliar els seus estudis de violí, que per cert era molt bon violinista, recordem el seu monument daurat a Viena, no? Amb aquella plaça.
1: El Parkstadt, no és allò?
0: Exacte. Doncs això, estudis de violí, de contrapunt i harmonia, on va ser reconegut pel seu gran talent per part de tots els professors.
1: I amb aquest reconeixement va decidir demanar permís a les autoritats vieneses per començar a actuar en públic. Ho faria amb la seva pròpia orquestrina, que muntaria contractant músics de diferents llocs, i així podria demostrar el seu talent. Perquè, clar, el talent d'un compositor es fa evident quan la música sona.
0: Sona.
1: No? És a dir,
0: exacte.
1: Tu pots escriure molt bé la música a la partitura, però fins que no sona, no cristal·litza aquest talent. Però ja se sap que per molt bo que siguis i per molt bons músics que tinguis, el que necessita una orquestra és, com no, un lloc on tocar.
0: Sí, senyor.
1: Clar, pots reunir els músics sí. I dius, no, actuarem a tal lloc o a tal altre. I aquí és on es va trobar l'oposició del seu pare.
0: Sí, clar, perquè com dèiem abans, Johann Strauss pare, doncs era ja un músic reconegut que gaudia de l'èxit a Viena, i clar, èxit vol dir contactes, no?
1: Clar.
0: Doncs clar, el pare tenia molts contactes, uns contactes als que va amenaçar dient-los que no hi tornaria si contractaven el seu fill.
1: És a dir, si la sala X, la que fos, contractava el fill, el pare deia, doncs jo aquí no actuaré mai més.
0: Exacte.
1: I per això Johann Strauss, fill, no trobava cap sala on poder actuar amb la seva orquestra. Tot i això, al casino Don Maia hi va veure una oportunitat, van ser més murris que ells. Perquè va dir, explotaré la rivalitat entre pare i fill, i va decidir permetre a Johann Strauss, fill, actuar en aquest local. La qual cosa va acabar d'enrabiar el pare, que no va voler tocar mai més a una de les sales a la que li havien donat amb ell més èxit. I aquesta polèmica, evidentment, va fer que el fill tingués molt èxit.
0: Clar, i a més una oportunitat així no es podia desaprofitar. I les crítiques de les actuacions del fill van ser cada vegada més bones, i ell va anar guanyant la confiança del públic vienès. Aquest èxit li va permetre accedir a ser mestre de capella del segon regiment de ciutadans de Viena. Tot i que el càrrec duraria poc, perquè l'any 1848 la revolució arribaria a la ciutat de Viena.

0: Aquesta que escoltem és la marxa de la revolució de Johann Strauss fill. I és que, com deia el Pedro, l'any 1848 una revolució burgesa va destruir bona part de la ciutat de Viena i, a més, va aprofundir la rivalitat entre els Johann Strauss, pare i fill, em refereixo.
1: Jo aquí perdono, Albert, però la cèl·lula principal del tritotí...
0: És una mena de marxa Radetzky, però deies en menor per l'antena, no?
1: Sí, sí, és la cèl·lula principal de trirorí...
0: Mira, això no ho sé, però que no ho fes expressament. No ho sé, aquí no estem especulant i segurament això està documentat per algú que en sap més que nosaltres.
1: Exacte.
0: I podria ser, tot és possible.
1: En tot cas, com no podia passar d'una altra manera, el fill es va posar al costat dels revolucionaris...
0: Era jove, clar.
1: I el pare es va posar al costat dels conservadors, és a dir, de la reialesa. Aquesta decisió li va ser molt desfavorable al fill perquè a partir d'aleshores li van negar la possibilitat d'accedir al càrrec de director musical del Ball de la Cort, un càrrec que les autoritats reals doncs, donarien finalment, evidentment, al seu pare.
0: A Johann Strauss pare. I no només això, perquè poc després el fill aniria a la presó per interpretar en públic una música tan revolucionària per l'època en la que es vivia, com era la Marsellesa. Tot i això, finalment, va ser declarat innocent i va poder acabar sortint de la presó.
1: Però fixa't, Albert, que el seu compromís revolucionari no desapareixeria i fins i tot el plasmaria la seva música. Mira, anem a escoltar aquesta part de la polca Geiselhiebe, que és Fuetades, opus 60, de Johann Strauss fill.

0: De manera molt subtil, podríem dir, Johann Strauss fill incorpora referències marcials. Bé, això no és tan subtil, perquè només a la mateixa caixa ja t'hi porta, sí, no?, aquesta marxa. I haig de reconèixer, quan preparava el programa, m'escoltava aquesta obra del dret i al revés, perquè havia llegit, aquí hi ha referències a la Marsellesa. I no enganxava, posa un música a la teva vida.
1: Posa
0: i el
1: Pedro
0: ara ho escoltava i diu, sí, aquí. I de fet, ara em fa...
1: Ha fet el principi de... Aquest gir és la cosa de la patria.
0: Revolucionària, no?, de Johann Strauss fill, de ficar referències a un himne com és la Marsellesa amb tot el que connota.
1: A mi això, no sé, però recordo una mica Beethoven, no?
0: Millor de la Liberté, la Sinfonia número 5, no?
1: Exacte.
0: Però, com dèiem, Strauss fill es va posar de part dels perdedors i no va aconseguir la feina que finalment li van donar al seu pare, el qual, en agraïment, va compondre la que avui en dia és la seva obra més famosa, com no, la Marxa Radetzky.

0: Bé, com que la Maixa Radesky aquesta setmana l'escoltarem 150 vegades, vaig trepitjant-la, eh? En tot cas, un any després, el vell Johann Strauss moriria d'escarlatina i, finalment, Johann Strauss fill tindria via lliure per desenvolupar la seva carrera musical amb total normalitat.
1: Sí, perquè quan el seu pare va morir, Johann Strauss va fusionar les dues orquestres i va començar a fer gires per tot el continent, que li van donar moltíssima fama i, sobretot, molts diners. Mm. Fins i tot, més tard, va canviar de bàndol, eh? I va escriure obres dedicades a la reialesa.
0: Exacte.
1: Com els famosíssims Kaiserwalzer.
0: El Kaiser Balza, aquest Kaiser de l'emperador... Ai, perdó, aquest Balza de l'emperador. Ja el vam escoltar ahir en bona part. Per tant, anem avançant. La carrera de Johann Strauss, fill segon, va ser meteòrica i gràcies a la bona relació que mantenia amb els seus germans, van crear una mena de negoci familiar que assoliria un gran èxit per tota Europa. El mateix Johann deia que el seu germà Josef era el més talentós, però que ell era més famós.
1: Fixa't, eh? Aquestes gires europees van fer que Johann Strauss, fill, caigués nombroses vegades amb malalties, eh? I patís diverses afeccions que li van impedir viatjar. Tot i això, els seus germans el substituïen i li permetien descansar i que es continués dedicant, doncs, a la composició.
0: La veritat és que la producció dels Strauss és impressionant i és una llàstima que només sigui conegut pels valsos i polques, perquè també va ser un bon compositor d'obres escenificades, entre les quals hi destaca la seva opereta El ratpenat.

0: Quina meravella.
1: I tant. Per tant, deixem dir, els fans de la Gruberova, que a Barcelona són moltíssims, i a Catalunya són moltíssims, segur que recorden. Oh, quants concerts la Gruber va cantar, com ha vist, aquesta àrea de Die Fledermaus.
0: En tot cas, està clar que la vida de Johann Strauss fill no va ser gens fàcil i va haver de lluitar contra molts impediments, tot i que ara sembli que podia haver tingut una vida fàcil com la que va tenir Mendelssohn, no?
1: Clar, perquè el seu pare era un músic acomodat, amb diners i tal, tot i que, clar, al final era músic. El pare no banquer com el pare de Mendelssohn, que això al final et dona una comunitat bastant més notable. Seguim aquí al programa Més Clàssics a Catalunya Ràdio i arribarà el moment de fer una primera aturada musical.
0: Doncs sí, i el que volem és que us traslladeu fins a l'ambient vienès de l'època de Strauss, escoltant l'ària Spiel ich die Unschuld vom Lande.
1: Que musical sona aquest nom, és molt musical així en alemany.
0: Home, i tant, sí, sí. De fet, és l'ària del riure.
1: Exacte,
0: de,
1: sí senyor.
0: De l'opereta Die Fledermaus.
1: El ratpenat.
0: El ratpenat, sí, sí, de Johann Strauss. Clar, parlem de Johann Strauss, doncs de Johann Strauss. L'escoltarem interpretada per la gran Edita Gruberova.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
3: La cinta de Möbius.
2: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
3: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
2: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
3: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
4: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

Si hi ha un compositor que tots coneixem i que cada any ens dona la benvinguda a un nou any, és l'austríac Johann Strauss, el rei del vals. Amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo, el coneixem millor ara a Catalunya Ràdio.

0: tal com ja us hem comentat i com ja sap tothom, finalment Johann Strauss va superar la fama del seu pare i per això, més enllà del mal rotllo familiar que hi era i molt evident, va suposar un major nombre de compromisos professionals, ja que els seus valsos estaven realment molt de moda, però molt.
1: Això faria que, d'entrada, viatges molt, i viatges molt sovint, per exemple, per Àustria, Polònia i Alemanya, sempre amb la seva orquestra. De fet, el que feien aquestes gires era, bàsicament, fer-se veure. És a dir, en cada primer concert a alguna ciutat, doncs, Strauss apareixia a l'escenari i ja l'endemà, doncs, podia marxar cap a una altra ciutat per fer el mateix.
0: Exacte. És a dir, la qüestió és que no tenia només una orquestra. No. Tenia diverses orquestres treballant en paral·lel, de manera que si l'orquestra 1 avui actua a Viena, el primer dia d'un seguit de concerts que farien a Viena, el primer dia Johann Strauss hi era. El segon ja no, perquè potser marxava, cap a la ciutat que fos, cap a, no sé, a Budapest, i allà a Hongria, doncs, apareixia el primer concert. I llavors podia anar cap a una altra orquestra i així feia la feina, vaja.
1: Perquè si la gent pensava que volia Johann Strauss dirigint el tercer dia i pagava l'entrada...
0: Però segurament l'entrada del primer dia devia ser més cara que la resta de dies, segurament.
1: Igual sí. A veure, aquí hi havia un business tremendo, Vull dir, ell era un empresari de la música i com que el seu nom estava de moda, doncs ell no feia altra cosa que deixar-se veure en les nits d'estrena de les orquestres i així la gent podia dir que l'havia vist.
0: Sí, senyor.
1: No cal dir que la resta de funcions, doncs ell no apareixia perquè estava de viatge per arribar a temps a un altre concert d'alguna de les seves orquestres. Tenia franquícies, no?
0: Sí, les franquícies Strauss. Hem de dir que a banda de les orquestres també tenia altres formacions més petites, perquè imagineu-nos que la família Pardo vol fer una festa al jardí de casa seva, una orquestra no hi cap, no et preocupis, jo et munto un quintet.
1: Un quartet, exacte.
0: També un quartet que tocaran arranjaments de música dels Strauss, per així d'aquesta manera poder seguir engreixant més els seus beneficis. D'alguna manera, el que dèiem, va inventar les franquícies musicals.
1: És veritat, no? Sí, per tant, a banda d'un gran músic, va ser un gran empresari.

0: El que dèiem, el prestigi de Johann Strauss no fer més que créixer, créixer i créixer, després de superar la fama del seu pare i també després de la mort del pare, esclar. Així que cada cop rebia compromisos de més lluny, com per exemple de Rússia. I això va ser gràcies al compromís amb Rússia, perquè van muntar una línia ferroviària, sí. I això els permetia també comunicar-se d'una forma més còmoda.
1: Al final, clar, també els avanços tecnològics, clar, van permetre, és el que diem sempre de l'IST, no? Com és possible que l'IST estigués a tot arreu? Doncs també perquè hi havia línies de tren, clar, que ja li permetien estar a tot arreu.
0: Una certa comoditat.
1: Exacte.
0: I un cop l'estat a Rússia creava obres, com per exemple aquesta marxa dels Grans Ducs Opus 107, que estem escoltant ara mateix de fons.
1: Sí, però a veure, si tu ets una mica intel·ligent i ets viu pels negocis...
0: Que en aquest cas, Johann Strauss, claríssimament ho era.
1: I a més ets un músic, però necessites rendibilitzar una mica tota la teva feina, dius, escolta'm, fem canvis, però aprofitem el que tenim. Mm-hmm. I és que moltes d'aquestes composicions que creava per Rússia, més tard les adaptava al gust vienès i així aprofitava el material que havia creat.
0: També actuaria a Londres, França, Itàlia i fins i tot als Estats Units a la dècada de 1870, on va actuar al Festival de Boston i va interpretar algunes de les seves composicions més famoses, com el Danubi Blau Opus 314, amb un enorme èxit.

0: Com comentàvem, la maduresa musical de Johann Strauss va estar envoltada d'èxit, però també d'un negoci musical que, parlem clar, funcionava a les mil meravelles gràcies a les diverses orquestres que de manera paral·lela tenia treballant doncs, arreu del món.
1: Clar, però això implica un ritme de treball i un nombre de viatges molt important. I en aquella època, que la medicina no estava avançada com avui en dia, doncs faria que la salut es comencés a ressentir, eh? De manera que va haver de demanar ajuda aquí, als seus germans, Joseph i Edward, perquè l'ajudessin a seguir amb aquest ritme.
0: De fet, el públic els va encantar la idea de veure més Strauss al damunt de l'escenari, de manera que les absències de Johann, generalment causades per la seva delicada salut, no eren problemes, ja que al cap i a la fi un altre Strauss estava a l'escenari, això al públic li agradava veure-ho. I, de fet, ara aquí penso, Pedro, clar, no t'has plantejat muntar una orquestra amb els teus fills? L'orquestra Pardo?
1: Faltarien molts músics, eh?
0: Ja tenen dos violinistes i un piano, ja podríem fer coses, eh?
1: Ui, i tant, però mira, val més que no mesclem negocis amb família.
0: Ben vist.

0: De fet, la incorporació dels germans de Johan, Joseph i Edward, al negoci musical, vist en perspectiva, va ser un altre èxit de màrqueting, que mateix la mateixa família va acabar abonant, eh?
1: Sí, avui estem parlant de conceptes molt moderns, no? Franquícia, màrqueting...
0: Ja, però és com ho diríem a dia d'avui, no?, el que van
1: sí,
0: fer.
1: No,
0: deixa'm que ho expliqui, perquè el públic va començar a afirmar que Joseph, el germà de Johan, que era molt més bon compositor que Johan. O sigui, que les obres
1: Ostres.
0: Que feia eren molt més bones, més líriques, més poètiques.
1: Ostres.
0: I, de fet, això que estem escoltant ara mateix de fons és de Joseph Strauss, és el Delirium Vals. I aquesta rivalitat, hauríem pogut pensar, si Johan és com son pare, son pare fatal, i va dir, no, devia ser més llarga. No. Què farem? L'alimentarem.
1: Clar.
0: Farem que aquesta rivalitat, doncs, creixi, fem córrer la veu de que hi ha certa rivalitat entre els germans, i així aconseguirem més públic.
1: Sí, va
0: ser.
1: Avui en dia seria la típica entrevista robada.
0: Exacte. El que fan a la premsa del cor.
1: Sí. Ja sé que les disputes familiars sempre criden l'atenció i ajuden a vendre més entrades, sí? De fet, Johan va arribar a afirmar en públic que Joseph és el més talentós de tots dos, jo simplement sóc el més popular.
0: És com dient, tu es faràs molt bé, però a mi la gent em m'estima a mi.
1: Exacte.
0: I clar, d'aquesta manera anem alimentant això que dèiem, aquesta rivalitat familiar.
1: I ara, escolteu això.

0: L'any 1860 hem escoltat aquesta obra gairebé sencera per poder-vos explicar aquesta història. L'any 1860, els germans Strauss van decidir fer-ne una de grossa. I per això van decidir fer una broma musical. Bé, una broma. Sí, li podem dir una broma musical, que només es pot fer, francament, si tens molts recursos.
1: Exacte, sí, sí. El que van fer va ser juntar, unir les tres orquestres que tenien en funcionament.
0: Però no fer, per fer-ne una de més gran.
1: No.
0: Tres juntes.
1: O separat.
0: Sí, sí, exacte. Sí, sí.
1: Perquè, de fet, cada germà es va posar al capdavant d'una d'elles. I llavors, totes tres alhora van interpretar aquest famós Perpetuum Mobile Opus 257, que si us fixeu com està construït, està construït sempre amb el mateix ritme constant, pum, pum, pum, pum, sempre és el mateix ritme, i cada vuit compassos canvia el motiu musical que sona. De manera
0: que... I el grup d'instruments, també.
1: Clar, exacte. Llavors, això, evidentment, ho pot interpretar una sola orquestra.
0: Clar, clar, però, que és l'habitual.
1: Clar, però si tens tres orquestres separades, cada motiu musical el fa una diferent, i és molt fàcil perquè cada vuit compassos canvia, i és absolutament matemàtic.
0: Us heu d'imaginar que de cop i volta sona l'orquestra 1, després la 3, després la 2, i d'aquesta manera jugaven amb el públic.
1: Exacte.
0: I té gràcia, no? Vull dir, però és allò que dius... muntar tres orquestres per fer aquesta broma, doncs t'anava bastant sobrat. Aquestes bromes musicals s'hi ha de sumar la idea que en moltes ocasions feien participar el públic en els seus concerts. Per exemple, si interpretaven una obra nova, deien que era una obra de Strauss. Mm. Però clar, el públic havia d'esbrinar de quin dels tres germans era l'obra que acabaven d'escoltar en aquell moment.
1: Doncs mira, amb això ens hem avançat, sí. De fet, això de que la gent aplaudeixi al concert d'any nou ja té sentit amb totes aquestes bromes que feien,
0: Exacte.
1: I de ben segur van aconseguir molts aficionats nous al món de la música clàssica.

0: Cap al final de la seva vida, Johann Strauss ja tenia una salut molt fràgil, en bona part a causa de la seva intensa activitat musical i vital, no? Tot i això, encara treballava intensament, i el 1898, per exemple, havia estrenat la seva última òpera, Die Göttin der Vernunft, la deessa de la raó, i continuava dirigint i supervisant interpretacions de les seves obres.
1: L'any 1899, durant un assaig de la seva opereta Die Fledermaus, el ratpenat a l'aire lliure a Viena, va agafar fred. La malaltia es va complicar ràpidament per una pneumònia greu, que es va complicar perquè en aquella època no hi havia antibiòtics. Clar. I això va provocar que s'acabés empitjorant i morís el 3 de juny de 1899, quan tenia 73 anys.
0: El seu enterrament va ser, doncs, molt solemne, eh? Milers de vienesos van assistir-hi i avui, doncs, reposa al cementiri central de Viena al costat d'altres grans compositors austríacs com Schubert o, bueno, austríacs o alemanys.
1: Alemanys,
0: no?
1: Sí,
0: exacte,
1: no,
0: sí, com Schubert, Beethoven o Brahms, entre d'altres.
1: Grans compositors germànics que van residir a Viena. I dit això, anem cap a l'audició.
0: Recte final del programa d'avui, aquest Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio, i, clar, volem acabar amb una mica de música.
1: Clar que sí.
0: Però, Albert, jo crec que hem d'escoltar la composició, amb majúscules.
1: La composició
0: de Johann Strauss, no?
1: Totalment, estarem escoltant el desconegudíssim...
0: Sí, tu creus?
1: Home, no, és molt conegut, Vals, de Johann Strauss II, Johann Strauss fill, titulat El vell de Nubi Blau, perquè es titula així, eh? El vell, de bonic, de Nubi Blau, opus 314, en la versió dirigida per Herbert von Karajan, amb la Filharmònica de Berlín.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent, aquí a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, el control tècnic i el muntatge, i Olga Cardús a la producció, moltes gràcies i bona setmana.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge, 19 de juliol.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer a la urbanització de Calafell Park. Són trams, majoritàriament de

0: segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de 500.000 d'euros i les fa l'empresa Robatec.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per a aquestes activitats físiques cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí. Al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí. I no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I fa uns dies es va celebrar la presentació del llibre Bulos, Manual de Combate, de Rubén Sánchez, secretari general i portaveu de FACUA, el Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur de Calafell. L'acte va comptar amb la participació de l'autor, així com d'Oliver Penya, responsable del grup d'antiracisme del PSC, i Ramon Ferrer, alcalde de Calafell. A la presentació hi van assistir una cinquantena de persones, aproximadament.
1: Calafell Ràdio. L'informatiu. Plana de successos.
0: I Protecció Civil va aixecar els confinaments a les urbanitzacions Costa Cunit i els Jardins de Cunit, i també la urbanització Mestradí de Cubelles, un cop es va donar per estabilitzat el foc de vegetació situat entre aquestes dues localitats, ahir a la tarda. El foc va ser declarat a 7:45 del vespre del dimarts i poc abans de les 9 de la nit ja es va donar per estabilitzat. Les flames estaven situades en una zona pròxima a Castellet i la Gornal. Els bombers hi van actuar amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. Protecció Civil també va demanar tancar portes i finestres, evitar sortir al carrer i seguir indicacions de les autoritats en els primers compassos del foc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que s'havia apropiat de 140 milions d'euros mitjançant fraus informàtics. Segons una nota de premsa, hi ha 4 persones detingudes a Espanya, Portugal i Panamà per delictes d'estafes a plataformes falses d'inversió, estafes, factures falses i ciberatacs. El grup havia obert uns 800 comptes bancaris i 120 mercantils. D'acord amb el comunicat de premsa, es van fer registres a províncies de Tarragona, Barcelona i Girona, i també a la ciutat de Porto, on residia l'investigat principal. La policia ha desarticulat 2 centres neuràlgics amb la detenció dels seus gestors i la intervenció de més de 170 telèfons intel·ligents i 15 ordinadors dedicats a fer transferències. Les investigacions van començar quan els agents van detectar una suposada activitat empresarial legítima, però compatible amb el blanqueig de capitals. La duien a terme 9 persones físiques i 19 mercantils. Les diligències de la policia, així com l'estudi de comptes bancaris, van permetre determinar la base i la transcendència de l'entramat. Les gestions també van afavorir la identificació de diversos membres de l'organització que desenvolupaven les funcions de gestió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Ho Ho hem dit en els titulars, les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol, el poble

0: Poble i la Casanova a Segur ofereixen una programació de tallers durant tot l'estiu per als més petits. Les activitats són amb inscripció prèvia i comencen a les 11 del matí. Us podeu inscriure a través del WhatsApp 687 27 13 73. Repetim, 687 27 13 73. La programació prevista és la següent, ja s'ha començat el mes de juliol, però continuaran les activitats el dijous, dia 23 de juliol, amb un taller de ciència i un sorral magnètic, una activitat dirigida a majors de 6 anys a l'Aventura Gasol. El dijous, dia 30, a la Biblioteca Casanova de Segur de Calafell, taller de ciència també, amb Pendulum, una activitat per majors de 6 anys. Les activitats i tallers seguiran el mes d'agost amb un taller de Casa Magenta, contes per a nadons, taller amb Cintia Branco, un taller amb Montbí o també activitats en anglès amb Isabella DiCaprio i contes per a nadons. Moltes activitats per gaudir al llarg d'aquests propers dies a les biblioteques públiques de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem de la vetllada poètica amb Josep Checa, a càrrec de l'autor amb acompanyament musical de Jofre Dodero. Serà el dissabte 18 de juliol al Jardí de la Casa Barral de Calafell, de les 7 a les 8 de la tarda, amb un recital de poesia de Josep Checa, presentació a càrrec de l'editor i poeta Carles Cervelló. Entrada lliure fins a omplir l'aforament amb col·laboració amb l'associació Art Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Consell Comarcal del Baix Penedès ha posat en marxa la nova àrea única del taxi, un sistema que té com a objectiu oferir un servei més eficient, coordinat i accessible per veïns i visitants de la comarca. Entra en funcionament, per tant, l'àrea única del taxi al Baix Penedès, una iniciativa que vol garantir que qualsevol persona pugui disposar d'un taxi quan el necessiti, especialment en aquells municipis on l'oferta és més limitada. En aquesta primera fase, tots els municipis del Baix Penedès s'han adherit al projecte, excepte el Vendrell, que de moment ha decidit no formar-ne part. Per tant, un dels principals avantatges d'aquest nou model és que manté la proximitat del servei. Sempre que sigui possible, el trajecte serà atès pel taxi del municipi des d'on es fa la sol·licitud. Si aquest no està disponible, el sistema derivarà automàticament la petició a un altre taxi de la comarca, evitant que l'usuari es quedi sense transport. Per facilitar-ne l'ús, els usuaris poden demanar un taxi mitjançant una aplicació mòbil a través del WhatsApp o escanejant codis QR que estan instal·lats a diferents municipis per accedir ràpidament als canals de reserva. Per tant, des del Consell Comarcal del Baix Penedès destaquen que aquest nou sistema reforça la col·laboració entre professionals del sector i els ajuntaments participants, amb la voluntat d'oferir un servei públic de més qualitat i una millor cobertura pel conjunt de la comarca del Baix Penedès.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I aquesta setmana el nucli del poble de Calafell està vivint la Festa Major amb nombrosos actes que s'ha preparat per part de l'Ajuntament i també amb la col·laboració un any més dels Esgangalats i els Paterols i altres entitats que hi participen de la Festa Major. Avui, dia 19 de juliol, és l'últim dia d'activitats. Hi haurà activitats durant el matí i també per la tarda. Per exemple, avui a les 5 de la tarda al carrer principal, benvinguda al territori Terrós a càrrec d'Esgangalats Gangalats i Paterols. A les 6 de la tarda a la plaça Catalunya, la tradicional estirada de corda entre nuclis. A les 7:45 de la tarda a la plaça Catalunya, actuació de l'Esbar d'en Saire de Calafell i Alma Rocieras. A les 9 de la nit, a la plaça de Catalunya, el nucli del poble, Barsots i Correfoc, amb la colla de Diables de Santa Oliva, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurna de Calafell. El recorregut d'avui del Correfoc serà el següent. Plaça Catalunya, carrer Torredembarra, Barceloneta, Principal, plaça Mariano Soler, carrer Principal, carrer Joan Miró, Jesús, Marquès de Samà, carrer Principal i plaça Catalunya. Es recomana a tots els veïns dels carrers per on passa el correfoc que tapin portes i finestres amb cartrons per evitar possibles danys. A més, volem recordar que durant la festa major al nucli del poble, al pàrquing del davant de la llar d'infants als Tarrossets, hi ha una fira d'atraccions instal·lada. Avui és l'últim dia de 6 de la tarda i fins la matinada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha expressat la seva satisfacció per l'adjudicació de la construcció de 48 habitatges de lloguer assequible, una actuació impulsada per la Generalitat de Catalunya que representa un pas decisiu per donar resposta a una de les principals necessitats socials al territori, és l'accés a l'habitatge. L'assoliment d'aquest projecte és el resultat d'un llarg procés de treball, coordinació i gestions entre diferents administracions. Amb aquesta adjudicació, l'Arboç es converteix en l'únic municipi del Baix Penedès que ha obtingut una promoció d'aquestes característiques en aquesta convocatòria i en un dels tres únics municipis de la demarcació de Tarragona. La promoció serà desenvolupada per l'empresa Visoren Copis Habitatges, adjudicatària del projecte. Si es compleix el calendari previst, les obres podrien començar abans que finalitzi aquest any. Els 48 habitatges destinats exclusivament al lloguer protegit es construiran en uns terrenys de titularitat pública situats al costat de l'Institut de l'Arboç. Per l'Ajuntament arbocenc, aquesta actuació suposa una oportunitat estratègica per incrementar el parc d'habitatge assequible, afavorir l'arrelament de la població i donar resposta a dificultats que moltes persones tenen per accedir a un habitatge en condicions assequibles. La nova promoció beneficiarà especialment els joves que volen emancipar-se, però també donarà resposta a altres col·lectius amb dificultats a l'accés a l'habitatge, com persones separades, famílies monoparentals o gent gran que necessita un habitatge més accessible. En tractar-se d'habitatges de protecció oficial destinats a lloguer assequible, els preus estaran regulats, un fet que garantirà estabilitat, seguretat i protecció davant de l'especulació immobiliària. El projecte es desenvoluparà a través d'un model de col·laboració público-privada. L'empresa adjudicatària assumirà la construcció i la gestió dels habitatges durant un període de 75 anys sobre sòl públic, mantenint-ne en tot moment la finalitat social. Un cop finalitzat aquest termini, els habitatges retornaran íntegrament a la gestió pública. A més de l'impacte social que comportarà la promoció, l'actuació també generarà un retorn econòmic per l'Arboç, a través del cànon que l'empresa adjudicatària abonarà per la utilització dels terrenys. Amb aquesta actuació, l'Arboç fa un pas endavant en el desenvolupament d'una política activa d'habitatge, orientada a ampliar el parc públic de lloguer assequible, facilitar l'emancipació als joves, retenir talent i garantir que els veïns i veïnes puguin desenvolupar el seu projecte vital en el seu municipi, sense haver de marxar per manca d'accés a l'habitatge.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès no reobrirà la piscina municipal fins que l'empresa encarregada del manteniment presenti tota la documentació de l'incident químic del passat divendres que va causar 17 ferits. A través d'un comunicat, el govern local assegura que s'ha iniciat un procés de verificació tècnica i documental per tal d'obrir les instal·lacions amb totes les condicions de seguretat. Els controls efectuats a la piscina ja compleixen els paràmetres, però l'Ajuntament de la Bisbal vol tenir abans la documentació necessària per conèixer les causes de l'incident, acreditar la revisió dels procediments, instal·lacions i els elements de seguretat química afectats. En aquest sentit, s'han donat 48 hores a l'empresa per fer-ho. També s'han sol·licitat informes elaborats per Mossos d'Esquadra i Bombers. Des de l'Ajuntament de la Bisbal insisteixen que la decisió de reobrir la piscina es prendrà exclusivament atenent criteris tècnics i de protecció per a tots els ciutadans. L'incident, recordem, va tenir lloc el divendres 10 de juliol al migdia, quan una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal va deixar 17 persones ferides, 5 de les quals han estat menys greu. En total, 10 persones van ser traslladades a l'hospital, de les quals 5 adults i 5 menors.
1: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: El primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles arriba amb cara i creu. Arran de la riuada i per evitar més catàstrofes, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va acordar desembassar la presa sempre que arribés al 80% de capacitat. Una mesura especialment significativa en un any que ha acabat sent molt plujós. Experts ambientals celebren que alliberar més aigua ha tret noves espècies animals, com llúdrigues i cabirols, si bé insisteixen que cal un cabal més abundant i constant tot l'any. La creu d'aquest primer any és l'estat de la desembocadura, continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra depèn del Ministeri de Transició Ecològica. El pas d'una dana pel Penedès el 12 de juliol del 2025 va deixar nombrosos estralls. El pantà de Foix, ubicat a Castellet i la Gornal, va sobreeixir amb un volum d'aigua històric, del cabal habitual alliberat d'entre 37 i 57 litres per segon, es va passar una quantitat de 100 vegades superior en els moments més crítics. L'aigua va arrasar tot el curs del riu avall, destrossant multitud d'hectàrees de conreus. Els danys van ser especialment virulents en el tram final. Amb l'eixamplament que té la llera a Cubelles, l'aigua va acabar desbordada fora del curs del riu. Centenars d'habitatges, establiments i vehicles van quedar destrossats pel fang, mentre l'itinerari de dins la desembocadura va quedar totalment trinxat i es va escapçar una part del passeig marítim. Tot i que inicialment es va parlar de la desaparició de dues persones, finalment es va concloure que el testimoni denunciat s'havia confós. La riuada va posar a davant novament la gestió del pantà. Escoltem les declaracions del responsable de la gestió mediambiental de la desembocadura del Foix, Aaron Marcos. Relata que l'alliberament de l'aigua del pantà, quan aquest estava molt ple, ha propiciat l'acostament de llúdrigues i cabirals.
2: Vam trobar indicis de nútria, que més tard es va trobar una nútria atropellada, per tant, en el curs baix, sempre parlo de la presa cap a baix, doncs hi havia nútries, hi havia cabirols observats banyant-se en el riu, vull dir, era un entorn idíl·lic, no? Idíl·lic. I això ha desaparegut, no? Per tant, el que intentem és que... i el que volem és que el riu torni a ser un riu, no? I per això passa per deixar anar més aigua pel pantà.
0: Diu que el control de l'aigua del pantà ha estat gairebé excel·lent des del desbordament de l'any passat, però lamenta que el cabal ecològic ha disminuït molt els últims dos mesos.
2: Ara ja, en previsió de pluges, doncs, es va donant aigua, es va donant amb uns espais i amb un flux que considerem adequat, no es deixa anar molt de cop, sinó que el que es pretén és anar deixant a poc, precisament perquè el riu tingui aquesta capacitat de poder aprofitar al màxim possible aquesta aigua que deixem anar, però sí que és veritat que d'aquí fa dos mesos ha tornat el cabal típic d'estiu que feien, que era el de 45 litres, que creiem que per un riu en recuperació és totalment insuficient. No?
0: Ara en Marcos també explica com ha crescut la biodiversitat a la zona durant l'any en què l'accés ha estat tancat pel trencament de les passarel·les de vianants.
2: Aus marines en general, vull dir, tot el ventall d'aus marines, d'aus d'aiguamolls, no? Totes les aus aquàtiques, aquestes hi ha un petit repunt, sobretot el que hem notat és molta densitat, no? De gavina corsa, de corriol petit, no? Totes aquestes espècies sí que hem notat un petit repunt, però no necessàriament ha d'anar associat a l'accés de la gent, tot i que podem mantenir aquesta hipòtesi de que sigui. Com no hi passa gent, no? Doncs estan més tranquils, això és una evidència.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som fans de donar-ho tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost ja té un impacte directe en el sector turístic a les comarques on el fenomen serà visible al 100%. Allotjaments, hotels i restaurants del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Ponent registren un augment de reserves des de fa mesos, especialment a les zones d'interior, tot i que el sector admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic i confia que serveixi per promocionar el territori. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que engloba la majoria d'establiments del sector de la demarcació, celebren que es produeixi l'eclipsi. De fet, tenim declaracions de la presidenta de la Federació Empresarial, Berta Cabré. Indica que l'eclipsi permetrà millorar l'experiència dels visitants.
3: Bé, la veritat és que un eclipsi el 12 d'agost, doncs és una excel·lent notícia que hi hagi un eclipsi, no és tan excel·lent que sigui el 12 d'agost, no? Perquè és precisament la setmana amb més activitat turística de tot l'any, és on es produeix doncs el cim d'aquesta activitat. El que ens permetrà l'eclipsi és que els visitants que tindrem a la nostra destinació doncs viuran una experiència única en un lloc únic i per tant amb unes possibilitats increïbles de generar un record per sempre en les seves vides i per tant una experiència que és allò que el que busquem nosaltres quan ens visiten a la nostra destinació.
0: De fet, afirma que hi ha més reserves anticipades que altres anys.
3: Sí que sabem que, doncs, que hi ha clients que han fet la reserva doncs, motivats per això. Hi ha en algunes zones del nostre territori sí que han denotat una reserva una miqueta més anticipada per aquestes vacances, per aquesta època de l'any, però cal dir que és una època en què tenim màxima activitat turística.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos de vida s'associa a un creixement més lent del tàlem durant la infància. Segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, el centre que impulsa la Fundació La Caixa. Els resultats publicats suggereixen que l'exposició a la calor en les primeres etapes de la vida podria tenir efectes duradors sobre el desenvolupament cerebral. Tot i que estudis previs han relacionat l'exposició a la calor amb alteracions cognitives i problemes de salut mental, encara hi ha poca evidència sobre els seus efectes a l'estructura cerebral, d'acord amb la nota de premsa Disglobal. El canvi climàtic incrementa l'exposició a temperatures extremes arreu del món, un fet que genera preocupació pels seus possibles efectes sobre la salut infantil. L'embaràs i els primers anys de vida són etapes especialment crítiques per al desenvolupament del cervell, ja que aquest creix ràpidament i és especialment sensible als factors ambientals. La investigadora Disglobal i primera autora de l'estudi ha argumentat que l'estudi pretenia analitzar si l'exposició a la calor o al fred des de la concepció fins als 8 anys i mig s'associava en canvis en el desenvolupament cerebral durant la infància tardana i l'adolescència. A més, també es buscava identificar els períodes en què el cervell és més vulnerable. L'estudi va incloure 3.250 nens i nenes. Es va utilitzar un model climàtic d'alta resolució que va proporcionar estimacions setmanals de la temperatura exterior durant l'embaràs i estimacions mensuals del naixement fins als 8 anys i mig. Es van analitzar ressonàncies magnètiques cerebrals, aproximadament dutes a terme entre els 10 i els 14 anys. Això va permetre mesurar com variava el volum d'11 estructures cerebrals al llarg del temps i analitzar si aquests canvis estaven relacionats amb l'exposició prèvia a la calor o al fred. L'equip investigador considera que la regió podria ser especialment sensible perquè comença a desenvolupar-se molt aviat durant l'embaràs i segueix un calendari de desenvolupament molt estrictament regulat. De fet, l'estudi va identificar un període clar de vulnerabilitat que abasta l'embaràs i els primers mesos després del naixement. En comparació amb una temperatura mitjana de referència de 12 graus i mig, l'exposició a temperatures mitjanes mensuals de 20 graus i mig durant aquest període es va associar amb un creixement més lent del tàlem entre els 9 i als 15 anys. No es van observar associacions similars ni en la resta d'estructures cerebrals analitzades, ni tampoc amb exposició a temperatures fredes. Tot i que l'estudi no estava dissenyat per identificar mecanismes biològics implicats, investigacions prèvies apunten a diverses possibles explicacions. Així mateix, la inflamació i l'estrès oxidatiu associats a la calor també podrien contribuir a aquests efectes, però calen més estudis per confirmar-ho.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Hospital Joan 23 de Tarragona és un dels pioners de Catalunya a aplicar el tractament amb Reni 188 per a pacients amb determinades lesions cutànies no melanoma, una tècnica aplicada per a casos seleccionats de càncer de pell com a alternativa a la cirurgia. El nou procediment l'ha dut a terme a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'IDI, i l'ha desplegat el Servei de Medicina Nuclear amb la formació, participació i coordinació de diversos equips assistencials del Centre Hospitalari Tarragoní. El Reni 188 és un radiofàrmac que permet actuar de manera local sobre la lesió cutània, amb una aplicació molt precisa i adaptada a les característiques de cada pacient. El tractament es planifica de manera individualitzada segons la profunditat, la mida i la localització de la lesió. Es du a terme en totes les garanties de seguretat i radioprotecció, amb l'autorització del Consell de Seguretat Nuclear. Entre els avantatges del tractament amb Reni 188 hi ha el fet que es tracta d'un procediment local, poc agressiu i personalitzat, que permet actuar directament sobre la lesió amb molta precisió. En molts casos, evita intervencions quirúrgiques complexes o tractaments més prolongats. El procediment es realitza en una sola sessió i el pacient pot tornar al seu domicili al mateix dia, sense necessitat de prendre mesures especials de radioprotecció. Posteriorment, la zona tractada evoluciona amb cicatrització controlada pels equips mèdics. Aquesta incorporació s'emmarca en la línia d'innovació i millora contínua de l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Punt i final a l'informatiu d'avui diumenge. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Els hem fet un repàs de les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana. Tornarem en properes edicions. Recordeu que estem de festa major al nucli del poble. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Mira'ns a calafell.tv.
1: Tu ets el sol del meu estiu.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

estiu. Portem dos dies dedicats al senyor Paolo Vinaxia, després de que el dia 5 d'aquest mes ens va deixar. Va deixar després de lluitar des del 2009 amb el càncer i amb 65 anys. Com en altres ocasions, a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, sempre que hi ha algun personatge important, que aquest el considerem molt important per la... perquè estava sempre envoltat dels millors músics europeus i poder no tan conegut ni tan ni heu fet tantes gravacions amb músics nord-americans, tot i que sí que n'hi ha moltes, però no tan conegudes, creiem que tenim de seguir amb ell, tenim de seguir amb Paolo Vinaxia, i els dos primers dies l'hem dedicat a un dels pocs àlbums que està ell com a líder, per dir-ho d'alguna manera, perquè pràcticament no té discos o CDs o LPs o gravacions que estigui ell com a líder. Però sí que ha sigut un personatge que ha estat sempre envoltat de grans músics, com us deia, i durant un temps va estar recopilant les gravacions que hem estat escoltant aquests dos passats dies d'un àlbum que ell pròpiament es va dedicar a editar i a treure al mercat amb la Jazzland Recordings, amb una caixa de 6 CDs, amb 5 concerts, amb 5 poblacions diferents, amb el trio bàsic de Terje Riptal amb la guitarra i Stale Stolochen amb els teclats, i en alguna ocasió amb l'afegit de Pale Mikkelsborg a la trompeta i altres músics, amb un sisè àlbum, amb un sisè CD que està en l'últim d'aquests 6 que formen aquest àlbum, en el que hi ha altres músics com per exemple Jonas Lona, que fa el mostreig i samplers, o com per exemple Buche Wessenfors, també amb els teclats, i també el Marius Rexio amb el baix. Però això només està amb aquests bonus track, que són una mica diferents de tot el conjunt d'aquests 6. Els dos primers dies, el primer el vam dedicar al concert del 2002 de Fredrikstad, en aquesta ciutat noruega. El segon dia el vam dedicar al concert, sempre en part d'aquestes gravacions, perquè la majoria hi ha entre 9 i 10 cançons, de Sarajevo, la de Berlín del 2000, i la Sundalsora, també una ciutat noruega, del 2005. I avui acabarem aquesta presentació d'aquest àlbum de 6 CDs, que jo crec que és molt, molt representatiu del Paolo Vinaxia i d'aquests músics que sempre estaven amb ell. I aquest és el concert del 2005 d'Arendal, també una ciutat noruega, i en la que hi ha la participació de Pale Mikkelsborg amb la trompeta. Per tant, tenim el trio bàsic de Terje Riptal, Paolo Vinaxia i Stale Stolochen amb els teclats, i el Terje Riptal, com sabeu, a la guitarra, i que s'hi afegeix amb aquesta gravació d'Arendal el senyor Pale Mikkelsborg amb la trompeta. Com veureu aquí, Stale Stolochen amb els teclats fa unes versions, perquè ja ho hem comentat els passats dies, que algunes parts d'aquestes composicions estan repetides, que la majoria són composicions de Terje Riptal i alguna de Paolo Vinaxia, ja ho anunciarem, estan repetides amb els diferents concerts. Però aquí és diferent, el so és totalment diferent, l'aportació de la trompeta en moments molt pròxim a aquests anys finals de Miles Davis, i fent, vol dir que els teclats baixen les notes, deixen que la trompeta doni els tons més amunt, més alts, i el teclista baixa una mica en relació a tot el que més. Aquest concert del 2005 d'Arendal és dintre d'aquestes gravacions

que va recopilar el Paolo Vinacia, és un dels més llargs, dura quasi una hora. I hi ha alguna també de les cançons, de les peces repetides. Però n'hi ha dues molt interessants i que són realment significatives d'aquests canvis. La primera no la podrem escoltar perquè dura 13 minuts i ens aniríem amb el programa, ens marxaria de concepte d'horari. Igual que n'hi ha una altra també, que és el Memory Lang, que és l'última, que també dura 11 minuts. Ens basarem en peces com el Terje Aren 1 i Terje Aren 2, composicions, com entendreu, de Terje Riptal, i que tenen una afinitat amb el concert que estaven fent. Hi ha molta part d'improvisació, com és lògic. És poder de les cinc gravacions que hi ha, de cinc concerts, la que hi ha més improvisació, i jo crec que val la pena poder sentir-los junts. L'Aren 1 i l'Aren 2 el posarem seguits i junts perquè entrem amb el concepte aquest de l'aportació de la trompeta de Pale Mikersborg i aquesta diferenciació amb els teclats. Com sempre, Paolo Vinacia, brutal, portant el conjunt cap a on li interessava i fent que tot funcioni de meravella. Anem per aquestes dues composicions primeres i escoltem música, que és el que es tracta aquests matins del diumenge.

I seguim amb aquest concert d'Arendal. Com veieu, sona diferent del que vam escoltar els dos dies passats, que formen també part d'aquests concerts d'aquest àlbum, que per cert no he dit el nom, el repeteixo, Wearing Mugs Oliver. Traduït més o menys, molt viu, vol dir molt viu, i és un nom molt significatiu, perquè al moment que tot això... que va fer tot això Paolo Vinacia, ja sabia que tenia aquest càncer de pàncreas i que, bueno, que tenia de lluitar amb tot això. La publicació d'aquest àlbum per part de Jazzland Recordings es va fer el 2010, un any més tard, després de conèixer ja el que li esperava, no? La lluita contra tot això, que realment doncs ha sigut fins aquest juliol, 5 de juliol d'aquest any, en què ha mort. I una de les composicions que hi ha singulars i diferent, i que no està repetida en cap més dels concerts, és Storm. Storm, traduït, vol dir tempesta, i és una exhibició total, una demostració total del bateria del Paolo Vinacia, i del grup, també amb el conjunt, i realment és descriptiva total del seu nom. Jo crec que això és el que és una de les peces que jo crec que devia disfrutar el Paolo Vinacia, amb la percussió i amb la bateria, i amb tot l'aportació d'aquests músics, sempre amb aquesta llibertat i amb la improvisació total que hem notat sempre amb aquest trio, i en aquest cas amb el quartet. Anem per Storm.

Paolo Binazia era conegudíssim pel seu humor. Tenia amics de tot arreu, com ho he comentat amb els passats programes. Jo li he comptat més o menys uns 295 gravacions, 295, que està ell com a bateria i com a percussionista. Des de 1979, que es va desplaçar, és nascut a Itàlia, però es va desplaçar a Noruega, doncs està vivint per allà, i una gran part de tota aquesta música està amb aquests músics nòrdics. Una peça que s'ha repetit en quatre ocasions, en quatre dels concerts d'aquest àlbum de sis CDs, és Paulissimo. Paulissimo, hi ha versions des de 2 minuts o 11 minuts, que és la que vam escoltar el passat dia, i avui també escoltarem, perquè crec que és molt interessant, la de 5 minuts d'aquest concert d'Arendal. Perquè hi ha la participació de Pale Mikkelsborg amb la trompeta i el concepte general d'aquesta improvisació d'ell, de Paolo Binazia, i ell com a compositor de Paulissimo, és diferent. I jo crec que val la pena escoltar-la. Anem per aquesta i deixarem ja aquest concert d'Arendal del 2005.

Deixem, com heu vist, la diferència entre Paulissimo de les altres composicions. Amb aquesta deixem aquest cinquè CD dels sis que formen l'àlbum i anem pels bonus track, els bonus track que ha afegit i que són realment una mica diferents de tot el concepte. Aquí hi ha el mateix trio, base de Pale Storlocking amb els teclats, Terje Riptel i ell la percussió i bateria. Aquest humor i aquest bon humor i aquesta amistat que tenien tothom es va fer famós amb les samarretes que sempre exhibia, sempre portava als concerts, amb escrits com, per exemple, Fes-ho de nou, No hi ha prou fort, Vell però encara viu, La gent normal em fa por, Gairebé músic, una altra de les famoses, i que això va fer que, bueno, entrés... De fet, a les fotografies que acompanyen aquest àlbum hi ha diverses d'aquestes samarretes. I era un tema simpàtic de Paolo Vinacia, que tothom volia tocar amb ell, era el músic dels músics, o el bateria dels músics, li deien, no? Bueno, anem per aquest bonus track, el Moving Metal, que és una composició... Moving Metal, que és una composició d'ell, de Paolo Vinacia, on hi ha una exhibició total de la percussió i dels instruments que dominava perfectament. Anem amb Moving Metal.

I anem per una petita part d'un altre d'aquests bonus track, perquè el temps ens està deixant sense la possibilitat d'escoltar tota la peça sencera, però bé, és una petita mostra en la que hi ha aquí... és una composició del Bugge Bosenfort, que és el que porta els teclats amb aquesta composició, el Honus Lohner, que porta els samples i els sons en vinils, i el Marius Rexho amb el baix, junt amb el Paolo Vinacia a la percussió. Hem estat aquests tres dies, com us dic, escoltant aquests sis CDs d'aquest àlbum de Wearing Mugs a Libby, de Paolo Vinacia, del 2010. Molt representatiu de tots aquests moments bàsics del trio Sky Vals, amb Terje Riptal i amb l'Stale Stolhoken, i que són gravacions que no ha fet mai, no va voler fer la ECM, gravacions en directe totes, i que demostren que aquest trio bàsic, amb el Terje Riptal i amb el teclista, no només era una cosa d'estudi de l'ECM de dos àlbums que escoltarem més endavant, seguint aquest petit homenatge de la música de Paolo Vinacia, sinó que era també uns moments fantàstics, brutals, amb els concerts en directe i durant molt de temps. Són recopilacions que va fer ell mateix des de que van 5 anys fins que finalitzen el 2005. O sigui que són de diferents moments. Són 5 anys seguits, no? Des del 2000-2005. I només per acabar aquesta representació d'aquests 6 CDs d'aquest àlbum, vull llegir una cosa que he trobat al jazzlanddrek.com, en una web de crítica de discos, que diu sobre aquest àlbum, diu el següent: hi ha moments de calidesa daurada, amb una guitarra exuberant, un teclat expansiu i uns reflexes de percussió brillants, i aquests a la vegada es compensen amb moments de claretat quasi mínima i moments de complicació extrema, on una explosió sembla gairebé inevitable. No obstant això, no res surt de l'excés. Tot és com hauria de ser, ni més ni menys. És un petit resum fantàstic d'aquests 6 àlbums de Paolo Vinacia que va recopilar d'aquests concerts. Anem per aquest petit tros que ens queda de Bugge 1, amb aquests músics diferents i que també acompanyaven en moltes ocasions a Paolo Vinacia. Amb el programa d'avui deixem ja aquest àlbum de 6 CDs i seguirem 2-3 dies, poder, encara amb música de Paolo Vinacia junt amb altres històries com les d'Eric Andersen, en fi. Ha estat l'Edu al control i Ramon Robuster, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.

Molt bones a tots i a totes. Què tal, com esteu? Nosaltres un dia més aquí al programa de música romàntica. Un programa que ens encanta compartir temes musicals amb tu perquè els gaudeixis, siguis on siguis, a aquestes hores. Diferents cantants ens acompanyaran al llarg d'aquests 60 minuts. El primer que hem escollit per arrencar el programa es diu Alfred García, amb Corazón.

Ja sabeu que ens acompanyen melodies més tranquil·les, temes més actuals, amb més moviment, amb més ritme, però totes parlen d'amor o de desamor, aquests temes musicals que pots escoltar al programa. David Bisbal, Ajedrez.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Vinga, ara ens relaxem una estona amb un tema també força conegut del James Arthur. Us deixem amb ell.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Un duet entre Ronan Keating i Paulina Rubio amb el When You Say Nothing at All.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I passarem del punt de dos quarts amb aquest tema que ens encanta, Mary Blade, You Dos, One.

0: One Love, Mayblade y U2.
1: One love, one love.
2: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.

Seguim endavant, què tal? Com esteu? Espero que estigueu gaudint moltíssim amb els nostres temes musicals, el Només tu i jo. Sweet California, el amor és el amor.

Ens encanta compartir els temes musicals amb tu. Shawn Mendes i Camila Cabello. Recuperem aquest tema, Senyorita.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Ja ho sabeu si sou seguidors del Només tu i jo, temes d'amor i de desamor que formen part del programa, doncs els dilluns i els dissabtes en repetició. Shakira i el Rauw Alejandro n'és un exemple. Te felicito.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: I només comenci a sonar, ja sabreu de quin cantant estem parlant.
2: És una voz.
1: Sebastián Yatra, Tacones Rojos.

pocs minuts per arribar al final horari del programa i doncs passar a altres programes d'aquí de Calafell Ràdio i la programació habitual. Us deixem amb Rake i nosaltres, jo, Mireia Romaguera, m'acomiado de tots vosaltres. Adéu-siau.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Days.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: Kiss.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge, 19 de juliol.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer a la urbanització de Calafell Park. Són trams, majoritàriament de zones verdes municipals i d'alguns solars no edificats. Els treballs es fan durant l'estiu a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Aquestes voreres formen part de l'obra d'1,5 milions d'euros, que inclou l'arranjament de voreres i l'asfalt de bona part dels carrers de Segur de Calafell. Les voreres de Segur començaran al setembre per l'avinguda d'Espanya. També es faran reparacions a l'Avinguda d'Alemanya, Lluís Companys, l'Avinguda Catalunya, la Ronda Sant Miquel i d'altres carrers de Segur. Després de l'arranjament de voreres, es procedirà a asfaltar aquests trams de carrer, segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de mig milió d'euros i les fa l'empresa Robatec.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per a aquestes activitats físiques cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí, al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí, i no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I fa uns dies es va celebrar la presentació del llibre Bulos, manual de combate, de Rubén Sánchez, secretari general i portaveu de FACUA, el Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur de Calafell. L'acte va comptar amb la participació de l'autor, així com d'Oliver Penya, responsable del grup d'antiracisme del PSC, i Ramon Ferrer, alcalde de Calafell. A la presentació hi van assistir una cinquantena de persones, aproximadament.
1: Calafell Ràdio. L'informatiu. Plana de successos.
0: I Protecció Civil va aixecar els confinaments a les urbanitzacions Costa Cunit i els Jardins de Cunit, i també la urbanització Mestradí de Cubelles, un cop es va donar per estabilitzat el foc de vegetació situat entre aquestes dues localitats, ahir a la tarda. El foc va ser declarat a 7:45 del vespre del dimarts i poc abans de les 9 de la nit ja es va donar per estabilitzat. Les flames estaven situades en una zona pròxima a Castellet i la Gornal. Els bombers hi van actuar amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. Protecció Civil també va demanar tancar portes i finestres, evitar sortir al carrer i seguir indicacions de les autoritats en els primers compassos del foc.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que s'havia apropiat de 140 milions d'euros mitjançant fraus informàtics. Segons una nota de premsa, hi ha 4 persones detingudes a Espanya, Portugal i Panamà per delictes d'estafes a plataformes falses d'inversió, estafes, factures falses i ciberatacs. El grup havia obert uns 800 comptes bancaris i 120 mercantils. D'acord amb el comunicat de premsa, es van fer registres a províncies de Tarragona, Barcelona i Girona, i també a la ciutat de Porto, on residia l'investigat principal. La policia ha desarticulat dos centres neuràlgics amb la detenció dels seus gestors i la intervenció de més de 170 telèfons intel·ligents i 15 ordinadors dedicats a fer transferències. Les investigacions van començar quan els agents van detectar una suposada activitat empresarial legítima, però compatible amb el blanqueig de capitals. La duien a terme 9 persones físiques i 19 mercantils. Les diligències de la policia, així com l'estudi de comptes bancaris, van permetre determinar la base i la transcendència de l'entramat. Les gestions també van afavorir la identificació de diversos membres de l'organització que desenvolupaven les funcions de gestió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Ho hem dit en els titulars, les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol, el Poble i la Casanova a Segur ofereixen una programació de tallers durant tot l'estiu per als més petits. Les activitats són amb inscripció prèvia i comencen a les 11 del matí. Us podeu inscriure a través del WhatsApp 687 27 13 73. Repetim, 687 27 13 73. La programació prevista és la següent, ja s'ha començat el mes de juliol, però continuaran les activitats el dijous, dia 23 de juliol, amb un taller de ciència i un sorral magnètic, una activitat dirigida a majors de 6 anys a l'Aventura Gasol. El dijous, dia 30, a la Biblioteca Casanova de Segur de Calafell, taller de ciència també, amb Pendulum, una activitat per majors de 6 anys. Les activitats i tallers seguiran el mes d'agost amb un taller de Casa Magenta, contes per a nadons, taller amb Cintia Branco, un taller amb Montbí o també activitats en anglès amb Isabella DiCaprio i contes per a nadons. Moltes activitats per gaudir al llarg d'aquests propers dies a les biblioteques públiques de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem de la ballada poètica amb Josep Checa, a càrrec de l'autor amb acompanyament musical de Jofre Dodero. Serà el dissabte 18 de juliol al Jardí de la Casa Barral de Calafell, de les 7 a les 8 de la tarda, amb un recital de poesia de Josep Checa, presentació a càrrec de l'editor i poeta Carles Cervelló. Entrada lliure fins a omplir l'aforament amb col·laboració amb l'associació Art Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Consell Comarcal del Baix Penedès ha posat en marxa la nova àrea única del taxi, un sistema que té com a objectiu oferir un servei més eficient, coordinat i accessible per veïns i visitants de la comarca. Entra en funcionament, per tant, l'àrea única del taxi al Baix Penedès, una iniciativa que vol garantir que qualsevol persona pugui disposar d'un taxi quan el necessiti, especialment en aquells municipis on l'oferta és més limitada. En aquesta primera fase, tots els municipis del Baix Penedès s'han adherit al projecte, excepte el Vendrell, que de moment ha decidit no formar-ne part. Per tant, un dels principals avantatges d'aquest nou model és que manté la proximitat del servei. Sempre que sigui possible, el trajecte serà atès pel taxi del municipi des d'on es fa la sol·licitud. Si aquest no està disponible, el sistema derivarà automàticament la petició a un altre taxi de la comarca, evitant que l'usuari es quedi sense transport. Per facilitar-ne l'ús, els usuaris poden demanar un taxi mitjançant una aplicació mòbil a través del WhatsApp o escanejant codis QR que estan instal·lats a diferents municipis per accedir ràpidament als canals de reserva. Per tant, des del Consell Comarcal del Baix Penedès destaquen que aquest nou sistema reforça la col·laboració entre professionals del sector i els ajuntaments participants, amb la voluntat d'oferir un servei públic de més qualitat i una millor cobertura pel conjunt de la comarca del Baix Penedès.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I aquesta setmana el nucli del poble de Calafell està vivint la Festa Major amb nombrosos actes que s'ha preparat per part de l'Ajuntament i també amb la col·laboració un any més dels Esgangalats i els Paterols i altres entitats que hi participen de la Festa Major. Avui, dia 19 de juliol, és l'últim dia d'activitats. Hi haurà activitats durant el matí i també per la tarda, per exemple. Avui a les 5 de la tarda al carrer principal, benvinguda al territori Terrós a càrrec d'Esgangalats Galats i Paterols. A les 6 de la tarda a la plaça Catalunya, la tradicional estirada de corda entre nuclis. A les 7:45 de la tarda a la plaça Catalunya, actuació de l'Esbar d'en Saire de Calafell i Alma Rocieras. A les 9 de la nit, a la plaça de Catalunya, el nucli del poble, Barsots i Correfoc, amb la colla de Diables de Santa Oliva, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurna de Calafell. El recorregut d'avui del Correfoc serà el següent. Plaça Catalunya, carrer Torredembarra, Barceloneta, Principal, plaça Mariano Soler, carrer Principal, carrer Joan Miró, Jesús, Marquès de Samà, carrer Principal i plaça Catalunya. Es recomana a tots els veïns dels carrers per on passa el correfoc que tapin portes i finestres amb cartrons per evitar possibles danys. A més, volem recordar que durant la Festa Major al nucli del poble, al pàrquing del davant de la llar d'infants als Terrossets, hi ha una fira d'atraccions instal·lada. Avui és l'últim dia de 6 de la tarda i fins la matinada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. Notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha expressat la seva satisfacció per l'adjudicació de la construcció de 48 habitatges de lloguer assequible, una actuació impulsada per la Generalitat de Catalunya que representa un pas decisiu per donar resposta a una de les principals necessitats socials al territori, és l'accés a l'habitatge. L'assoliment d'aquest projecte és el resultat d'un llarg procés de treball, coordinació i gestions entre diferents administracions. Amb aquesta adjudicació, l'Arboç es converteix en l'únic municipi del Baix Penedès que ha obtingut una promoció d'aquestes característiques en aquesta convocatòria i en un dels tres únics municipis de la demarcació de Tarragona. La promoció serà desenvolupada per l'empresa Visoren Copis Habitatges, adjudicatària del projecte. Si es compleix el calendari previst, les obres podrien començar abans que finalitzi aquest any. Els 48 habitatges destinats exclusivament al lloguer protegit es construiran en uns terrenys de titularitat pública situats al costat de l'Institut de l'Arboç. Per l'Ajuntament arbocenc, aquesta actuació suposa una oportunitat estratègica per incrementar el parc d'habitatge assequible, afavorir l'arrelament de la població i donar resposta a dificultats que moltes persones tenen per accedir a un habitatge en condicions assequibles. La nova promoció beneficiarà especialment els joves que volen emancipar-se, però també donarà resposta a altres col·lectius amb dificultats a l'accés a l'habitatge, com persones separades, famílies monoparentals o gent gran que necessita un habitatge més accessible. En tractar-se d'habitatges de protecció oficial destinats a lloguer assequible, els preus estaran regulats, un fet que garantirà estabilitat, seguretat i protecció davant de l'especulació immobiliària. El projecte es desenvoluparà a través d'un model de col·laboració público-privada. L'empresa adjudicatària assumirà la construcció i la gestió dels habitatges durant un període de 75 anys sobre sòl públic, mantenint-ne en tot moment la finalitat social. Un cop finalitzat aquest termini, els habitatges retornaran íntegrament a la gestió pública. A més de l'impacte social que comportarà la promoció, l'actuació també generarà un retorn econòmic per l'Arboç, a través del cànon que l'empresa adjudicatària abonarà per la utilització dels terrenys. Amb aquesta actuació, l'Arboç fa un pas endavant en el desenvolupament d'una política activa d'habitatge, orientada a ampliar el parc públic de lloguer assequible, facilitar l'emancipació als joves, retenir talent i garantir que els veïns i veïnes puguin desenvolupar el seu projecte vital en el seu municipi, sense haver de marxar per manca d'accés a l'habitatge.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès no reobrirà la piscina municipal fins que l'empresa encarregada del manteniment presenti tota la documentació de l'incident químic del passat divendres que va causar 17 ferits. A través d'un comunicat, el govern local assegura que s'ha iniciat un procés de verificació tècnica i documental per tal d'obrir les instal·lacions amb totes les condicions de seguretat. Els controls efectuats a la piscina ja compleixen els paràmetres, però l'Ajuntament de la Bisbal vol tenir abans la documentació necessària per conèixer les causes de l'incident, acreditar la revisió dels procediments, instal·lacions i els elements de seguretat química afectats. En aquest sentit, s'han donat 48 hores a l'empresa per fer-ho. També s'han sol·licitat informes elaborats per Mossos d'Esquadra i Bombers. Des de l'Ajuntament de la Bisbal insisteixen que la decisió de reobrir la piscina es prendrà exclusivament atenent criteris tècnics i de protecció per a tots els ciutadans. L'incident, recordem, va tenir lloc el divendres 10 de juliol al migdia, quan una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal va deixar 17 persones ferides, 5 de les quals han estat menys greu. En total, 10 persones van ser traslladades a l'hospital, de les quals 5 adults i 5 menors.
1: Calafell Ràdio, informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: El primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles arriba amb cara i creu. Arran de la riuada i per evitar més catàstrofes, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va acordar desembassar la presa sempre que arribés al 80% de capacitat. Una mesura especialment significativa en un any que ha acabat sent molt plujós. Experts ambientals celebren que alliberar més aigua ha tret noves espècies animals, com llúdrigues i cabirols, si bé insisteixen que cal un cabal més abundant i constant tot l'any. La creu d'aquest primer any és l'estat de la desembocadura. Continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra depèn del Ministeri de Transició Ecològica. El pas d'una dana pel Penedès el 12 de juliol del 2025 va deixar nombrosos estralls. El pantà de Foix, ubicat a Castellet i la Gornal, va sobreeixir amb un volum d'aigua històric, del que va l'habitual alliberat d'entre 37 i 57 litres per segon, es va passar una quantitat de 100 vegades superior en els moments més crítics. L'aigua va arrasar tot el curs del riu avall, destrossant multitud d'hectàrees de conreus. Els danys van ser especialment virulents en el tram final. Amb l'eixamplament que té la llera a Cubelles, l'aigua va acabar desbordada fora del curs del riu. Centenars d'habitatges, establiments i vehicles van quedar destrossats pel fang, mentre l'itinerari de dins la desembocadura va quedar totalment trinxat i es va escapçar una part del passeig marítim. Tot i que inicialment es va parlar de la desaparició de dues persones, finalment es va concloure que el testimoni denunciat s'havia confós. La riuada va posar a davant novament la gestió del pantà. Escoltem les declaracions del responsable de la gestió mediambiental de la desembocadura del Foix, Aaron Marcos. Relata que l'alliberament de l'aigua del pantà, quan aquest estava molt ple, ha propiciat l'acostament de llúdrigues i cabirals.
2: Vam trobar indicis de nútria, que més tard es va trobar una nútria atropellada, per tant, en el curs baix, sempre parlo de la presa cap a baix, doncs hi havia nútries, hi havia cabirols observats banyant-se en el riu, vull dir, era un entorn idíl·lic, no? Idíl·lic. I això ha desaparegut, no? Per tant, el que intentem és que... i el que volem és que el riu torni a ser un riu, no? I per això passa per deixar anar més aigua pel pantà.
0: Diu que el control de l'aigua del pantà ha estat gairebé excel·lent des del desbordament de l'any passat, però lamenta que el cabal ecològic ha disminuït molt els últims dos mesos.
2: Ara ja, en previsió de pluges, doncs, es va donant aigua, es va donant amb uns espais i amb un flux que considerem adequat, no es deixa anar molt de cop, sinó que el que es pretén és anar deixant a poc, precisament perquè el riu tingui aquesta capacitat de poder aprofitar el màxim possible aquesta aigua que deixem anar, però sí que és veritat que d'aquí fa dos mesos ha tornat el cabal típic d'estiu que feien, que era el de 45 litres, que creiem que per un riu en recuperació és totalment insuficient. No?
0: Ara en Marcos també explica com ha crescut la biodiversitat a la zona durant l'any en què l'accés ha estat tancat pel trencament de les passarel·les de vianants.
2: Aus marines en general, eh? Vull dir, tot el ventall d'aus marines, d'aus d'aiguamolls, no? Totes les aus aquàtiques, aquestes hi ha un petit repunt. Sobretot el que hem notat és molta densitat, no? De gavina corsa, de corriol, corriol petit, no? Totes aquestes espècies sí que hem notat un petit repunt, però no necessàriament ha d'anar associat a l'accés de la gent, tot i que podem mantenir aquesta hipòtesi de que sigui. Com no hi passa gent, no? Doncs estan més tranquils, això és una evidència.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost ja té un impacte directe en el sector turístic a les comarques on el fenomen serà visible al 100%. Allotjaments, hotels i restaurants del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Ponent registren un augment de reserves des de fa mesos, especialment a les zones d'interior, tot i que el sector admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic i confia que serveixi per promocionar el territori. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que engloba la majoria d'establiments del sector de la demarcació, celebren que es produeixi l'eclipsi. De fet, tenim declaracions de la presidenta de la Federació Empresarial, Berta Cabré. Indica que l'eclipsi permetrà millorar l'experiència dels visitants.
3: Bé, la veritat és que un eclipsi el 12 d'agost, doncs és una excel·lent notícia que hi hagi un eclipsi, no és tan excel·lent que sigui el 12 d'agost, no? Perquè és precisament la setmana amb més activitat turística de tot l'any, és on es produeix doncs el cim d'aquesta activitat. El que ens permetrà l'eclipsi és que els visitants que tindrem a la nostra destinació doncs viuran una experiència única en un lloc únic i per tant amb unes possibilitats increïbles de generar un record per sempre en les seves vides i per tant una experiència que és allò que el que busquem nosaltres quan ens visiten a la nostra destinació.
0: De fet, afirma que hi ha més reserves anticipades que altres anys.
3: Sí que sabem que, doncs, que hi ha clients que han fet la reserva doncs, motivats per això. Hi ha en algunes zones del nostre territori sí que han denotat una reserva una miqueta més anticipada per aquestes vacances, per aquesta època de l'any, però cal dir que és una època en què tenim màxima activitat turística.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos de vida s'associa a un creixement més lent del tàlem durant la infància, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, el centre que impulsa la Fundació La Caixa. Els resultats publicats suggereixen que l'exposició a la calor en les primeres etapes de la vida podria tenir efectes duradors sobre el desenvolupament cerebral. tot i que estudis previs han relacionat l'exposició a la calor amb alteracions cognitives i problemes de salut mental, encara hi ha poca evidència sobre els seus efectes a l'estructura cerebral, d'acord amb la nota de premsa Disglobal. El canvi climàtic incrementa l'exposició a temperatures extremes arreu del món, un fet que genera preocupació pels seus possibles efectes sobre la salut infantil. L'embaràs i els primers anys de vida són etapes especialment crítiques per al desenvolupament del cervell, ja que aquest creix ràpidament i és especialment sensible als factors ambientals. La investigadora Disglobal i primera autora de l'estudi ha argumentat que l'estudi pretenia analitzar si l'exposició a la calor o al fred des de la concepció fins als 8 anys i mig s'associava amb canvis en el desenvolupament cerebral durant la infància tardana i l'adolescència. A més, també es buscava identificar els períodes en què el cervell és més vulnerable. L'estudi va incloure 3.250 nens i nenes. Es va utilitzar un model climàtic d'alta resolució que va proporcionar estimacions setmanals de la temperatura exterior durant l'embaràs i estimacions mensuals del naixement fins als 8 anys i mig. Es van analitzar ressonàncies magnètiques cerebrals, aproximadament dutes a terme entre els 10 i els 14 anys. Això va permetre mesurar com variava el volum d'11 estructures cerebrals al llarg del temps i analitzar si aquests canvis estaven relacionats amb l'exposició prèvia a la calor o al fred. L'equip investigador considera que la regió podria ser especialment sensible perquè comença a desenvolupar-se molt aviat durant l'embaràs i segueix un calendari de desenvolupament molt estrictament regulat. De fet, l'estudi va identificar un període clar de vulnerabilitat que abasta l'embaràs i els primers mesos després del naixement. En comparació amb una temperatura mitjana de referència de 12 graus i mig, l'exposició a temperatures mitjanes mensuals de 20 graus i mig durant aquest període es va associar amb un creixement més lent del tàlem entre els 9 i els 15 anys. No es van observar associacions similars ni en la resta d'estructures cerebrals analitzades, ni tampoc amb exposició a temperatures fredes. Tot i que l'estudi no estava dissenyat per identificar mecanismes biològics implicats, investigacions prèvies apunten a diverses possibles explicacions. Així mateix, la inflamació i l'estrès oxidatiu associats a la calor també podrien contribuir a aquests efectes, però calen més estudis per confirmar-ho.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.

0: L'Hospital Joan 23 de Tarragona és un dels pioners de Catalunya a aplicar el tractament amb Reni 188 per a pacients amb determinades lesions cutànies no melanoma, una tècnica aplicada per a casos seleccionats de càncer de pell com a alternativa a la cirurgia. El nou procediment l'ha dut a terme l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'IDI, i l'ha desplegat el Servei de Medicina Nuclear amb la formació, participació i coordinació de diversos equips assistencials del Centre Hospitalari Tarragoní. El Reni 188 és un radiofàrmac que permet actuar de manera local sobre la lesió cutània, amb una aplicació molt precisa i adaptada a les característiques de cada pacient. El tractament es planifica de manera individualitzada segons la profunditat, la mida i la localització de la lesió. Es du a terme amb totes les garanties de seguretat i radioprotecció, amb l'autorització del Consell de Seguretat Nuclear. Entre els avantatges del tractament amb Reni 188 hi ha el fet que es tracta d'un procediment local, poc agressiu i personalitzat, que permet actuar directament sobre la lesió amb molta precisió. En molts casos, evita intervencions quirúrgiques complexes o tractaments més prolongats. El procediment es realitza en una sola sessió i el pacient pot tornar al seu domicili al mateix dia, sense necessitat de prendre mesures especials de radioprotecció. Posteriorment, la zona tractada evoluciona amb cicatrització controlada pels equips mèdics. Aquesta incorporació s'emmarca en la línia d'innovació i millora contínua de l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Punt i final a l'informatiu d'avui diumenge. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Els hem fet un repàs de les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana. Tornarem en properes edicions. Recordeu que estem de festa major al nucli del poble. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Catalunya Ràdio. El futbol atura el món avui durant una estona per assistir al duel entre Leo Messi i Lamine Yamal. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
2: Javier Ata, Javier, Javier Amiti, you're a great friend, we support Argentina in so many ways, including...
0: L'exemple d'aquest fenomen global són les paraules del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, animant el seu amic i president de l'Argentina, Javier Milei. La comunitat jueva al país sud-americà és una de les més nombroses del món i això, juntament amb la poca simpatia del premier israelià pel govern espanyol, deixen clar que, més enllà d'un joc de pilota, el futbol té molt de política. De seguida parlarem de com s'està preparant el partit d'aquest vespre a Nova York amb els nostres companys d'esports i de tots els efectes col·laterals d'aquesta final. El morbo d'una trobada entre Pedro Sánchez i Donald Trump, compartint llotja, l'absència de Milei a l'estadi i les supersticions de l'afició albiceleste. I mentre el president nord-americà fa d'anfitrió al Mundial, els Estats Units intensifiquen els atacs contra l'Iran en revenja per la mort de dos soldats a la regió. El règim de Teheran ha suspès, mentrestant, la treva que havien mantingut amb Washington les últimes setmanes i els temors per l'amenaça de guerra oberta tornen amb força. A l'estat espanyol, els incendis castiguen el nord-est de Saragossa i el Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Un total de 28.000 hectàrees arrasades pel foc que encara està sense control. I de casa nostra destaquem la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. Els Mossos encara n'investiguen les causes. Però també tindrem espai per la cultura. És l'homenatge a l'organista Montserrat Torrent que celebra els seus 100 anys amb un concert aquest vespre amb les entrades exaurides a pals en el marc del Festival de Torroella. I com dèiem, avui Marc Andrés amb totes les mirades posades a Nova York, eh?
3: Sí, perquè avui tenim aquesta gran final del Mundial entre Estats Units, als Estats Units, entre Espanya i l'Argentina, i evidentment això copsa tota l'actualitat esportiva, on també tenim Tour de França, Fórmula 1, tennis i bé, i debuts de les equips catalans de la primera divisió com l'Espanyol o els de segona, el Girona i el Sabadell.
0: I com estan les carreteres a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Ara mateix hi ha 8 quilòmetres de retencions a l'AP7 de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud per un accident. S'han recet la C35 com a via alternativa, que presenta també retencions en aquest mateix punt. A banda d'això, 6 quilòmetres de cua a la C31 a Castell d'Aro en sentit Llagostera. Això és tot des de l'equip viari.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Enric Agut, bon dia.
6: Hola, Marta. Bona tarda, bon dia.
0: Què hem d'esperar per les pròximes hores?
6: Doncs mira, una tarda molt càlida. Ara mateix la temperatura està superant els 35 graus a bastants indrets. Arriba ja als 38 a l'Alt Empordà, a Cabanes, també que està a la Selva, marca de les més altes, 37. També a Anglès, 36. Van pujant, Tàrrega ja marca també 37. I avui algun observatori de Ponent podria també arribar als 38-39, cap allà a les 5-6 de la tarda. En definitiva, molta calor, amb calitja, fa sol, però amb calitja. A la tarda pot formar-se alguna nuvolada, de fet ja algunes està formant cap a la Terra Alta, cap als ports, Baix Ebre, interior del Montsià, i podria arribar a caure algun ruixat. Bona mar en general. Aquesta nit la temperatura serà alta i tenim un avís de calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, amb un nivell 3, un perill alt, i també hi ha un avís de calor nocturna pel Segrià, Ribera d'Ebre i el Baix Camp aquesta propera matinada. I demà de dia puja una mica més la temperatura, alguna xifra ja podria arribar als 40 graus al Pla de Lleida, Conca de Tremp, també la Ribera d'Ebre, i dimecres i dimarts encara podria pujar més, és a dir, que s'esperen uns dies ben calorosos amb el pic

0: I amb el contra, Leo Messi, Marc Andrés, bon dia de nou.
1: Bon dia, partit a les 9 del vespre on la selecció espanyola busca el seu segon mundial a la història, mentre l'Argentina busca el seu segon consecutiu, el quart en total. Per fer la prèvia completa, viatgem cap als Estats Units amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, el Roger Bosà. Hola, Roger, bona tarda.
2: Bona tarda, tot a punt aquí a Nova York per viure una de les millors finals de la història del Mundial, amb molts aficionats que van arribar en última hora per viure en directe aquest partit, molts d'ells sense entrada, però que es fan sentir pels carrers de Nova York. La majoria argentins i la clara majoria d'aficionats argentins que es van trobar ja ahir a la tarda a Times Square per celebrar el seu ja tradicional banderazo. Anem en la prèvia i unim forces per aconseguir aquest segon mundial consecutiu, el seu quart en total, una Argentina liderada per Leo Messi, que avui jugarà per primera i segurament última vegada contra Lamine Yamal. El partit a les 9 de la nit, a les 3 de la tarda aquí a Nova Jersey i amb un espectacle a l'alçada d'aquest Mundial sense precedents. Una hora i mitja abans del partit, la cerimònia de clausura, encapçalada per Post Malone, Robbie Williams o Laura Pausini, i el descans, un descans de mínim 17 minuts, que podrien ser més. Per primera vegada en una Copa del Món està previst també un gran show protagonitzat per artistes com Shakira, l'autora de la cançó del Mundial, Madonna o també Justin Bieber. Després de 5 setmanes i mitja i 104 partits, i amb aquest partidàs entre Espanya i l'Argentina, s'acaba el Mundial més llarg de la història.
1: Aquesta final, per cert, la seguirem a Catalunya Ràdio. Gràcies a Roger. Un desplegament especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit.
0: De seguida, després, tornarem a parlar d'esports, quan faltin pocs minuts per acabar aquest informatiu. Ara continuem, però, amb el Mundial. I és que la geopolítica també té un paper destacat en la final d'avui. Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles o perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN, Gemma Bonet.
3: Sí, Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat, perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és el cap d'estat. Per cert que Sánchez no estarà acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, tot i que aquesta setmana l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
0: No sé si m'agradaria estar al paper de Felip VI, avui.
3: Entremig, no?
0: Una allò... mica incòmode.
3: Sí.
0: Qui no viatja a Nova York, però és el president de l'Argentina, Javier Milei. Allà el país pràcticament es paralitzarà per seguir el partit, i a aquesta hora, a Buenos Aires, ja es nota els nervis a l'ambient, noi? Joan Biosca, bon dia.
4: Hola, bon dia. La fotografia més buscada per turistes i argentins en aquestes darreres hores al barri de la Boca de Buenos Aires, on hi ha l'estadi de Boca Juniors, és amb Maradona i Messi, amb les seves estàtues. És on més ambient mundialista hi ha quan queda poc per a la final del Mundial. Aquí la venda de samarretes de l'Albiceleste va a tota màquina, com explica Néstor Di Giacomo, venedor de souvenirs.
5: Sí, ahora mucho pide Messi, Messi, Messi, así que están con esa full, a morir.
4: L'ambient és de màxima tensió i els argentins aguanten la respiració.
6: Va a estar bueno, pero creo que Argentina tiene un poquitito más. Pero va a ser difícil partido. Esperamos poder ganar.
7: Yo siento que va a ganar Argentina, pero España no se lo va a dejar para nada fácil.
4: Els argentins són molt supersticiosos i les càbales, com es diu aquí a l'Argentina, dominen l'ambient. Repetir vestimenta, lloc on veure el partit i les mateixes companyies són les principals càbales. Tant és així que, per aquest motiu, el president argentí Javier Milei no ha viatjat als Estats Units a la final.
0: Però Milei pot estar tranquil perquè avui un líder mundial li ha donat suport explícit. Estem parlant de Benjamin Netanyahu, el primer ministre d'Israel.
8: Javier, ata, Javier, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck.
3: Netanyahu ha desitjat sort, com sentiu, a Milei i a la selecció argentina, i a ningú se li escapa la mala relació del primer ministre israelià amb Pedro Sánchez per la guerra de Gaza.
0: Exactament, i qui no vol ser un mer espectador de tot plegat és una vegada més Donald Trump.
3: Doncs sí, perquè ha aconseguit que el partit d'avui tingui un marcat accent nord-americà. Per primera vegada i fora de tot protocol, la FIFA permetrà que avui soni l'himne del país anfitrió, els Estats Units, i que el seu president, Donald Trump, entregui la copa al guanyador. I no contents amb això, com si fos una final de la Super Bowl, a la mitja part, com ens deia en Roger Bosà, hi haurà actuacions. Die, die, we go, dale, dale, let's go. I actuant Shakira, que ha fet la cançó del Mundial, i també altres grans estrelles com Madonna, Justin Bieber o els coreans BTS.
0: Però com us dèiem, a banda d'aquesta qüestió del Mundial, Donald Trump se li gira feina perquè

0: la guerra de l'Iran escala cada dia més. Els Estats Units han intensificat els bombardejos d'aquesta matinada contra la República Islàmica com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a la principal base militar de Jordània. Hi ha un tercer soldat que segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana i posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran. Les sirenes antiaèries han tornat a sonar als països de la regió, Núria Har.
1: Sí, les sirenes han sonat a Bahrain i Kuwait, que per segon dia consecutiu ha denunciat atacs contra la seva infraestructura civil. Els bombardejos han tornat a impactar contra una central elèctrica i una desalinitzadora, que ara mateix està en flames. Aquests atacs posen en alerta no només l'Iran, sinó tota la regió, sobretot després que el líder suprem iranià hagi deixat en suspens la treva. La República Islàmica ha acusat els Estats Units de bombardejar una central nuclear en construcció sense donar detalls dels danys.
0: Hi ha un altre conflicte obert a Ucraïna. Kiev denuncia l'atac rus amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra. Hi ha un mort i una dotzena de ferits. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà del doble atac ucraïnès amb drons a la regió de Moscou, que va deixar 8 morts i una seixantena de ferits.
1: Sí, la capital ucraïnesa s'ha llevat amb una forta pudor de fum per l'impacte dels míssils i dels drons que les defenses aèries no han pogut interceptar. Kiev només ha aconseguit neutralitzar la meitat de la quarantena de míssils aèris i terrestres que Moscou ha llançat durant la nit. Hi ha façanes d'edificis cremats i un magatzem logístic greument malmès. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha enfonsat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Això hores després d'una nova jornada de protestes a Kiev, ahir al vespre, per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que havia retornat la iniciativa de la guerra a Ucraïna.
0: I al Pròxim Orient, Israel continua bombardejant Gaza, on en les darreres hores han mort 11 persones, malgrat l'acord d'alto al foc signat de fa 9 mesos. Almenys 1.144 palestins han estat assassinats des d'aleshores, una situació que desespera els gazians.
2: On és l'alto al foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I més enllà de la franja, la violència, Marc Camps, també s'estén a la Cisjordània ocupada, oi?
3: Sí, una violència en aquest cas en mans dels colons israelians que aquesta matinada han incendiat una mesquita, dues cases i una botiga en una localitat prop d'Hebron, al sud de Cisjordània. Des de les Nacions Unides, recentment ja han alertat de la violència sense precedents a la zona, amb una mitjana de 6 atacs al dia contra la població palestina. En una entrevista al New York Times, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha anunciat que estudia la possibilitat d'ordenar l'arrest del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU d'aquest setembre.
0: I enmig del desastre de la tragèdia, Metges Sense Fronteres reclama accelerar les evacuacions mèdiques des de Gaza i demana a la Unió Europea que atengui més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a la franja hi ha 18.500 persones, 4.000 de les quals són infants, que necessiten un trasllat urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró.
4: Bon dia. Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela l'impacte psicològic de la guerra i les condicions de vida precàries a la franja.
5: A Jordània obres l'aixeta i en surt aigua immediatament. Aquí no tenim electricitat. Fins i tot han augmentat les malalties. Estic molt baix de defenses. Encara he de seguir el tractament l'any que ve. No tinc ni tan sols un 1% d'esperança de poder continuar.
4: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari.

0: Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
1: Com més calor fa,
2: més fresca et fem la tarda.
1: Les millors tardes d'estiu
2: són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
2: A l'estiu, les tardes són per gaudir. Quart de 3 de la tarda a Espanya hi ha dos incendis que continuen sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. L'altre és el de l'Aragó, que està en camí de ser estabilitzat si les condicions climatològiques no canvien. Maite Curto.
4: Sí, el foc de la Mierla a Guadalajara ja ha cremat 14.000 hectàrees i són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu que exposa la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
5: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
4: Pel que fa a l'incendi d'Ores, a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees. Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica.
2: Maite, pel que fa a Catalunya, hi ha 5 dotacions de bombers treballant en un incendi en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a la massa forestal, oi?
4: Exacte, i també hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia Aigua Viva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller completament. Els bombers estan procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni la massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques.
2: I parlant de massa forestal a Catalunya, la coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de tallar els boscos de ribera, com les vernedes, perquè desapareixen la flora i la fauna autòctona. Anem fins al Montseny, Marta Vallès.
6: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna pròpies de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
7: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions. Si tu talles el bosc com és previst que passi, i entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores.
6: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat. Des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió.
7: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitat. Que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
6: El director del Parc Natural del Montseny, Xavier Navalón, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
8: Les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Una dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant.
6: Al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció de la zona.
2: Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de Panís, a Soses, al Segrià. L'avís de desaparició es va fer a 3:15 de la nit, moment en què els cossos d'emergència van iniciar un dispositiu de recerca. Alba Mor, Soses.
9: Diverses fonts apunten que la dona va sortir ahir al vespre a passejar el gos i ja no va tornar a casa. El cos s'ha trobat a escassos metres endins d'un camp de panís que queda a uns 10 minuts a peu des del centre del poble. A aquesta zona s'hi accedeix per un camí asfaltat, força freqüentat i conegut pels veïns per ser un lloc on caminar i passejar i que no queda allunyat del poble. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació dels fets que es troben sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia davant l'edifici consistorial on s'han aplegat desenes de veïns de Soses i de municipis dels voltants per mostrar suport als familiars de la víctima molt coneguda a la zona. El consistori també ha decretat 3 dies de dol oficial.
2: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, Quim Codines.
1: Els fets van passar aquest dissabte a la tarda quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergència. L'home també hauria intentat entrar a l'edifici del veí sense èxit i, posteriorment, s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. A hores d'ara, la investigació continua oberta i es manté actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur.
2: I 7 detinguts i 14 investigats com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió a través de pàgines sexuals.
1: Els acusats establien contacte amb les víctimes a través de plataformes d'internet, obtenien dades personals i amenaçaven de difondre-les si no rebien un pagament. El grup criminal va retirar més de 126.000 euros en caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Les diligències ja s'han posat a disposició judicial i la investigació continua oberta. La policia no descarta que es produeixin més detencions els pròxims dies.
2: 8 minuts i arribarem a 2:45. El govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz assegura, per la seva banda, que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des de fa mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que Holaluz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
11: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
10: Amb uns 300.000 clients era l'emblema dels nous competidors d'Iberdrola, Endesa i Naturgy. Ara aquestes grans elèctriques es quedaran amb els seus clients. Es calcula que Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les seves pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, diu que és un tràmit administratiu puntual dins el marc regulador del sector que l'empresa està gestionant i que l'activitat comercial de la companyia continua amb total normalitat. A partir d'avui, l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
2: Les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i una tercera part de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió i la seva facturació ha arribat a xifres rècord.
4: Ara hi ha 181 cooperatives agràries a Catalunya, la majoria a la demarcació de Lleida. És un nombre que ha anat disminuint per la concentració entre elles, que les fa més competitives i més fortes per afrontar amb èxit els reptes de futur del sector. El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, destaca algunes mesures que estan tirant endavant.
12: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector i grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
4: Les cooperatives agràries de Catalunya han facturat 2.340 milions d'euros, aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
2: I acabem amb un apunt de cultura abans dels esports. L'organista Montserrat Torrent celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals. L'artista és considerada una de les grans referents internacionals de l'orgue ibèric, Clàudia Roses.
13: 44 anys després de debutar al festival, l'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat en un concert que compartirà amb la seva deixeble Cristina García Vanegas. La cita serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i tindrà lloc a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, no té orgue. Tot i els problemes de salut, Torrent no ha volgut faltar al seu propi homenatge centenari, un concert que la retorna als anys de joventut, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
14: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartint concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
13: Montserrat Torrent farà un recorregut per la trajectòria, el mestratge i el llegat. Obres de Francisco Correa de Araujo obriran el programa i continuarà amb un viatge per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fins Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
2: I ara sí, els últims minuts d'aquest espai informatiu pels esports. Marc Andrés, bon dia de nou.
15: Bon dia. La final del Mundial es juga aquest vespre a les 9, ho hem repassat, però aquesta matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc després de guanyar França per 4-6, un duel marcat pel hat-trick de Bukayo Saka, el doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que han col·locat el francès com a màxim golejador d'aquest Mundial, 10 dianes, i també màxim golejador històric amb 22, superant les 21 de Leo Messi a l'espera d'aquest vespre. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada que el partit.
16: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
15: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç, alhora que ha mencionat les dificultats físiques.
17: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
15: Pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Anthony Gordon no ha jugat. França, per cert, ja ha fet oficial l'adeu del seu seleccionador, Didier Deschamps, i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Ara tornem al futbol, però abans parlem del Tour de França.
18: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
15: I és que ja tenim en directe la 15a etapa de la ronda francesa, 184 quilòmetres, amb inici a Champagnol, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta al port de categoria especial, al port, perdó, de categoria especial del plató de Solezón. Això sí, ara mateix l'etapa encara està en un moment molt inicial, encara queden més de 100 quilòmetres per la meta, encara queda més de mitja etapa, 132 quilòmetres per ser concrets. Els ciclistes ja han superat el primer port de tercera categoria, hi ha un grup de dos escapats, però només a 14 segons del gran grup on hi és el líder Tadej Pogacar, que ara suma 4 minuts i 30 segons més que el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard.
19: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
20: As a team we had another one.
21: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
15: Tornant al futbol a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, és futbolista experimentada a la Lliga F, amb anys d'experiència a la Lama, al Granada i més recentment al Deportivo.
22: Creo que fuera del campo soy una persona muy tranquila y que le gusta mucho hacer muchos planes.
0: y dentro pues creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona pues una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
15: Això el dia després que s'estrenés l'Espanyol, en aquest cas masculí, amb el primer partit de la pretemporada, victòria 0-3 al camp de l'Olot, amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. El Girona va empatar 0 a la seva ciutat esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita i el Sabadell va caure per 2-0 en la ciutat esportiva del Castelló.
3: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i Joan Anton Català. Beyond Known Space.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del 97 segons, aquest programa de Catalunya Ràdio per tal de tenir les instruccions, saber tot el que cal per poder viure, veure i experimentar, podríem dir, l'eclipsi total de sol que ja sabeu tindrem a Catalunya el dia 12 d'agost. Ja sabeu que el programa ens acompanya habitualment el Joan Anton Català. Què tal? Benvingut.
23: Molt bé, Òscar.
5: Tot a punt per sentir, ja saps que tenim ajudes.
23: Sí, no, i fem bé de tenir-les perquè avui toca un tema molt, molt, molt important.
5: Sí. Em sembla que la Maia, que és la nostra amiga, sí, diguem-ne, que des de València, em sembla que està molt amoïnada pels animals del bioparc, que he après que és el zoo de València.
23: Molt bé.
5: I està com molt amoïnada de com els animals del bioparc viuran l'eclipsi. A veure com ens ho explica la Maia, que té 4 anys des de València.
24: Quan siga l'eclipsi, els animals del bioparc, quan siga de nit, se dormiran i quan siga de dia, se despertaran. El búho se quedarà despierto, els lleons... Quan siga de nit, se dormiran davall de la seva mare, en caloreta, i quan siga de dia, se despertaran. Els elefants se faran calor en la seva trompa.
5: Doncs els elefants es faran calor en la seva trompa.
23: Cada animal té el seu recurs, eh?
5: Uh-huh.
23: Sí, sí. Bueno, ho he explicat molt bé. Hi ha afectació en els animals, hi ha afectació claríssima amb els animals, amb els humans també.
5: Per tant, el que ella deia té raó, eh? És a dir, sí, els lleons quan sigui de nit dormiran amb la caloreta amb de la seva mare, que diu la Maia.
23: La caloreta, eh? Sí. I no, de debò, eh? La gent que... I després el Josep, que el tenim convidat a ell, el Josep Massalles segurament ens ho explicarà, perquè ell ha viscut molts eclipsis en situacions diferents. Quan hi ha gallines s'amaguen, els ocells que deixen de cantar i de volar, les mascotes, ja veurem, les mascotes també ens miraran com estranyats, no sé si s'espantaran o què, però algunes ens miraran com estranyats. Mm-hmm. Hi ha efecte, evidentment, amb el món natural d'un eclipsi, com no podia ser d'una altra manera.
5: Molt bé, doncs la Maia que tenia raó, hi haurà efectes en els animals, també els del bioparc de València, per tant, dels zoològics de tot arreu, però també els de la natura, els que venen a la natura. El primer programa vam parlar de què és un eclipsi i quina importància han tingut durant la història. En aquest segon ens volem centrar en un tema que a tu t'amoïna especialment, com és la seguretat. Com hem de mirar l'eclipsi? Quins riscos correm si mirem segons com l'eclipsi? Això us amoïna especialment, no?
23: Molt, molt. Ens amoïna moltíssim perquè, a veure, normalment anem pel carrer i no mirem el sol. A ningú se li ha acut mirar el sol. Però en l'eclipsi tindrem milions de persones que aixecarem la mirada. I això preocupa perquè ho hem de fer, i avui dedicarem el programa, ho hem de fer d'una manera específica, només d'aquella manera. I malauradament corren moltes idees que són bestieses directament, que fan lesions irreversibles de per vida a la vista i són preocupants. Preocupen els nens, per exemple, que no juguin amb les ulleres que després explicarem que són les homologades, ens preocupa la gent gran, ens preocupa la gent que no accedeix als mateixos mitjans de comunicació que nosaltres accedim. Per això jo sempre dic que ara quan expliquem aquestes ulleres, tots aquells, tot i que hi ha moltes administracions que en regalen, 3CAT en regala també, tot i això, que la gent que s'ho pugui permetre en compri unes quantes de més, costen 3-4 euros aquestes ulleres que ara explicarem, per poder-les tenir i repartir-les entre els seus familiars, els seus amics, que aquell dia no en portaran. I també demanem taca d'oli, Òscar, és a dir, demanem que la gent ens ajudi a fer arribar aquest missatge a la gent, no? Que tots aquells que escolteu això, doncs els expliqueu els vostres amics, els vostres veïns, els vostres familiars, i els hi demanem entre tots col·laboració perquè això pugui arribar quanta més gent millor. Mm.
5: Ens hauríem de familiaritzar amb una cosa que no ho posen molt fàcil, també t'ho diré.
23: Ja.
5: ISO U23U2-2.
23: La 12312-2.
5: Bueno, això... 12312-2. Bueno, què és això?
23: Això és una homologació per l'observació segura solar. Ens podem aprendre aquest nom o, si anem a comparar aquestes ulleres, que són justament les que estan homologades per veure l'eclipsi, a llocs seriosos, seriosos vull dir, llocs professionals, botigues d'astronomia, òptiques. Si volem fer-ho per internet, ho podem fer per internet, però mirem allà on comprem i busquem aquesta homologació, la ISO 12312-2, o busquem que digui homologades per l'observació solar. Després ens fixem que portin aquestes xifres. Aquesta és la manera com fer-ho. És difícil? Bon, sí, depèn, però ja està, un cop ho escolten i t'ho apuntes, doncs ja saps el que has de demanar. Però, sisplau, cerquem aquestes certificacions. És el que no pot fer, el que no podem fer és un fenomen que és extraordinari, que a més ens ha tocat la grossa, ho explicàvem en el primer programa, jugant-se a la vista per això. És que no paga la pena, tenint en compte que aquestes ulleres costen 3, 4 euros, que es poden comprar a més en packs, que es poden comprar mesos abans, setmanes abans, ja les hauríem de tenir, de fet, aquestes ulleres, que hi ha moltes organitzacions que en regalaran, com 3CAT, que en regalarà. És que és molt fàcil accedir a aquestes ulleres.
5: Per tant, ISO 12312-2.
23: Correcte.
5: I si no, demaneu i assegureu-vos que siguin unes ulleres homologades. Per què han de ser unes ulleres homologades? Mira, afegim a la conversa el doctor Santiago Abengoetxea, que és oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia a Barraquer. Què tal? Benvingut.
1: Moltes gràcies.
5: A veure, per què és tan important tenir unes ulleres homologades per mirar l'eclipsi? A què ens arrisquem si miréssim directament al sol, encara que sigui durant l'eclipsi?
1: Clar, el problema de mirar directament al sol en un eclipsi o sense un eclipsi és que provoca lesions a la retina de forma crònica. És a dir, hi ha un dany estructural a la zona central de la retina, que es diu màcula, i nosaltres tenim bàsicament dos tipus de visions. La visió central, que està codificada per aquesta part central de la retina, que es diu màcula, i la visió més perifèrica. La visió central, que és la visió de veure les cares, de llegir, etc., està codificada per la màcula. I les lesions del sol, de mirar directament al sol, afecten a la màcula. Això vol dir que mai hem de mirar directament al sol, perquè aquestes lesions poden ser cròniques. És a dir, poden ser de tota la vida. Per sempre. I no hi ha tractament per això, perquè les cèl·lules de la retina no són cèl·lules que es repliquin. És a dir, les cèl·lules de la pell, no, em faig un petit tany i d'aquí...
5: Es regeneren
1: perfectament. Però les de la retina no. És a dir, tot el dany que fem és un dany per sempre.
5: Si algú diu, són molt exagerats, ningú no mira el sol directament. Teniu localitat que quan hi ha un eclipsi, en els mesos posteriors, teniu moltes més visites de gent que ha mirat el sol.
1: I tant. L'eclipsi de l'any 99 va haver molts pacients que van veure directament el sol, sabent que això és perjudicial. A veure, com a mínim, 20 pacients amb lesions cròniques. I és que hi ha pacients que es queden amb visions per sota dels 10-20%.
5: Un dels riscos és que no te n'adones quan t'estàs fent aquesta lesió. És a dir, tu estàs mirant el sol, convençut que no t'està passant res, perquè tu no notes res. És a dir, quan tu poses el dit en una flama, notes el... m'estic cremant. En canvi, el sol no et crema immediatament, o la sensació no la tens, sinó quan passen unes hores, és?
1: Sí, o sigui, passen dues coses, efectivament, ho dius molt bé. Per una banda, la retina no té sensibilitat. És a dir, no fa mal. No, tu pots tallar una retina una persona viva, deixarà de veure, però no li farà mal. Amb la qual cosa, no, tu no te n'adones que estàs fent una cosa dolenta. Quan pares de mirar el sol, tu estàs bé. Però al cap de 2-3 hores ja notes aquesta taca central, aquesta taca que potser t'acompanya la resta de la vida.
5: Cal molta estona mirant el sol per fer-te aquesta lesió, o només molt poqueta estona que estiguis ja t'estàs fent la lesió?
1: O sigui, hem de treure la conclusió que molt poqueta estona ja pots tenir lesions greus per tota la vida. Evidentment, com més temps d'exposició, doncs pitjor. Però és que el sol no se l'ha de mirar ni un segon. Perquè aquest segon... I sobretot els nens. O sigui, el problema que tenim amb els nens és que tenen el cristal·lí totalment transparent, amb la qual cosa entra molta quantitat de llum, molt més que una persona de 60 anys que té el cristal·lí, doncs, una miqueta de cataracta, una protecció, i els nens entra directament al sol, i la retina també és molt més sensible, no? Amb la qual cosa, això que estem dient pels adults, hem de multiplicar-ho per dos, pels nens.
23: Jo crec, Òscar, que hi ha un missatge molt important que ha dit el doctor, que és no hem de mirar mai el sol, perquè aquí estem parlant de l'eclipsi, però és que mai se l'ha de mirar. El problema que tenim ara és... problema no, el regal que tenim ara és que tenim un eclipsi. I això farà que aixequem la mirada, que és el que dèiem, milions de persones aixecaran la mirada, cosa que habitualment no es fa. Però aquí el missatge és, perquè molta gent, fixa-t'hi, en algunes conferències fins i tot em diuen, i abans que comenci l'eclipsi, ja necessito portar... Clar, clar, és que el sol no les ha mirat mai, mai, no les ha mirat mai.
5: A veure, coses que la saviesa popular diu que serveixen per mirar un eclipsi. Em podeu respondre tots dos, eh? A veure, primer, les ulleres de sol que poso, em poso quan vaig a passejar, i me les poso, i aquelles ulleres de sol, escolta'm, ja em serveixen pel sol, quan passejo, també em serveixen per l'eclipsi.
1: Re. Re, en absolut. I no només això, sinó que, clar, si tu treus una miqueta la llum, la pupila es dilata. Amb aquesta dilatació de pupila entra més llum, amb la qual això és més perjudicial.
5: Per tant, encara et faries més mal amb les ulleres de sol.
1: Podries fer-te més mal, o sigui, no.
23: És a dir, cataloguem això de bestiesa.
5: Bestiesa, molt bé. Escolta'm, s'ha fet tota la vida. Amb una radiografia que tinc per casa, poso la radiografia i miro directament al sol.
1: Tampoc. Tampoc.
23: Cataloguem de bestiesa.
5: També bestiesa, eh? Per això no serveix, o sigui, per res, directament.
1: Per res, i a més ja dic, dilatar la pupila, amb la qual és molt pitjor.
5: Unes ulleres de soldador, d'aquelles que són més gruixudes i que, escolta'm, si poden aguantar una soldadura, segur que el sol també l'aguanten.
1: Aguanta la soldadura, però no aguanta el sol.
23: Bàsties, també.
5: També. No sé si hi ha alguna altra que us hagi arribat.
23: No ho sé.
1: Sí,
23: el vidre fumat. El vidre fumat.
1: Un vidre, es posa.
23: A més, hi ha hagut lesions al món, hi ha hagut en els eclipsis dels Estats Units del 2017 i 2024, hi ha hagut lesions per mirar a través d'un vidre fumat que, a més, s'escalfa i rebenta. Amb la qual cosa, doctor, no només et deus estar perjudicant la retina, no?, sinó que et deus estar perjudicant
1: tot el... Et cremes la pell, inclús, clar, clar, clar. Tota aquesta part d'aquí, sí, sí.
6: També es deia de les pel·lícules revelades.
23: Sí, exacte,
5: les negatius. L'època que hi havia els negatius de les fotografies, les negatius, les que ja tenim una edat. Aquesta veu que sentim és el Josep Massalles, que és fotògraf d'Eclipsi, president de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona, que el tenia també convidat, benvingut.
6: Gràcies.
5: Perquè també en saps un niu d'eclipsis, perquè n'has vist uns quants.
6: He vist uns quants, sí.
5: Ara després també abordarem amb tu com fotografiar-los, perquè hi haurà molta gent que, clar, voldrà guardar un vídeo o una fotografia de tot plegat. Però per acabar amb el tema oftalmològic, ara ens deia el Joan Anton Català, els que es dediquen a l'espai, a mirar els eclipsis, a mirar els planetes, estan amoïnats pels efectes que pot tenir la població, això, mirar directament. Els oftalmòlegs també esteu especialment amoïnats en aquests mesos previs, en aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi? Noteu que hi ha més intranquil·litat entre vosaltres mateixos a l'hora de parlar-ne?
1: Estem completament convençuts que inclús en aquesta evolució que esteu fent ara i altres més que es faran, les urgències estaran plenes. Segur, segur. De gent que potser tindrà lesions més lleus, però sobretot de nens. Jo, o sigui, posaria el focus en nens, diguem-ne, de menys de 16 anys, perquè ells no són conscients d'això. Potser no arribem a ells directament. Jo crec que la labor dels pares és molt important. És a dir, els pares sí que li arribarà aquesta informació i s'ha de dir als nens, no hem de mirar el sol mai.
5: I entre els pacients heu notat inquietud? O sigui, algú us pregunta ara ja a les consultes o de moment no?
1: De moment no.
5: O sigui, la gent no n'és conscient encara.
1: La gent no n'és conscient fins a una setmana abans.
5: Esperem que en siguin conscients i que per tant preguntin. Bé, doncs, escolta'm, totes aquestes precaucions per mirar l'eclipsi, però, com dèiem, amb el Josep, que es dedica, entre altres coses, a fotografiar eclipsis, clar, primer, on seràs el 12 d'agost? Ja ho tens planejat, això?
23: No ho diu.
5: Això és com els que van a buscar bolets, no? Exacte, no han de dir el lloc exactament, no?
6: Bé, encara està per decidir, però bueno.
5: Està per decidir o ho tens decidit però no vols dir?
6: Bueno, les dues coses estan al... No, hi ha diverses opcions i també dependrà una mica de la situació meteorològica, en fi.
23: Que diplomàtic.
5: Ah, sí, que tens pensats dos o tres llocs i a última hora decidiràs
6: sí,
5: quin de tot.
6: El puc des de casa. Ah, sí, sense moure'm de casa. El que passa que és només 17 segons i aleshores segurament em mouré. Molt el bé. Podria veure'l des de casa.
5: Perquè clar, ja sabem que el màxim són aquests 97 segons que dona nom al programa, sí, que són 97 segons a la zona del Delta de l'Ebre, més cap al sud de Catalunya i al nord del País Valencià. Clar, si tu n'has vist molts d'eclipsis, vol dir que tu ets dels que vas a viatjar a buscar eclipsis.
6: Sí. Sí, sí.
23: Quants n'has vist, Josep? Va,
6: 43. 43 eclipsis, 22 dels quals totals, com aquest del 12 d'agost.
5: Què se sent veient un eclipsi? Què és el que experimentarem els catalans el dia 12 d'agost?
6: És que són molt... És complexa aquesta la resposta, perquè són moltes coses. És molt emocionant. O sigui, jo crec que és molt l'emoció de viure un moment molt singular. Estem parlant d'un esdeveniment que no es produeix a casa nostra des de 1905. Per tant, ja la singularitat del fenomen astronòmic ja és prou important. Però, de fet, hi ha molts efectes, no?, que segur que ja heu parlat, no?, de com baixa la lluminositat, la temperatura, com es va enfosquint el sol, que és una cosa cosa espectacular. Vull dir que si no sapiguéssim el que és un eclipsi, ens donaria una mica de por, no? La ignorància ens provocaria, sí, aquesta por, no? Avui dia coneixem perfectament el que és un eclipsi i el podem veure amb tranquil·litat, no? Però jo crec que és la bellesa del fenomen natural, és una bellesa increïble, el que podrem gaudir, i després l'emoció que produeix aquest fet, i una mica també jo crec que jo, com a mínim, el que em plantejo sempre és tota la civilització, tota la cultura que ha hagut, i la ciència, per arribar a conèixer com coneixem perfectament el cel avui dia i els eclipsis, també està inclosa, diguem, amb aquesta emoció, diguem, no? Mm. I per tant, és molts elements ja tenen.
5: Clar, tu, a banda d'anar a haver anat a buscar eclipsis per tal de veure'ls en directe, també els fotografies.
6: Sí.
5: Recomanes que la gent estigui per la fotografia o estigui per l'eclipsi?
6: Sí, jo el primer consell que dono sempre quan explico i faig conferències sobre com fotografiar els eclipsis és que no facin fotos.
5: Aquest és el primer consell.
6: Ja podem plegar, no cal fer res més. Clar, jo diria que si és el primer eclipsi que veuen, si no tenen molt interès en la fotografia i no tenen una certa destresa, potser és millor no fer-la, la fotografia, i exacte el que dius tu, estar-hi per l'eclipsi. Penseu que és un minut i mig, més o menys, que tindrà la durada de l'eclipsi, la parcialitat sí que dura una hora, potser té menys importància, i aquest minut i mig és millor gaudir-lo, crec jo, que estar-hi pendent de la càmera. És possible que estant pendent de la càmera et perdis l'eclipsi. Ah. Per tant, aquesta és la primera recomanació. Ara, si tens molt interès en fer la fotografia, o tens una destresa, o ets fotògraf, o astrònom, i tens un cert interès, doncs sí. Sí, té un sentit.
5: Molt bé. A veure, anem a fer fotografia o anem a fer el vídeo. Què necessitem?
6: Va, aquest és el primer. Primer jo preguntaria, què vols fer? O sigui, què volem fotografiar? O sigui, perquè hi ha molts aspectes de l'eclipsi que es poden fotografiar. La parcialitat és aquest...
5: Tota aquesta estona prèvia i posterior al que és l'eclipsi total, no?
6: Però després, clar, quan ja arriba la totalitat, que doncs explicarem si de cas com fer la fotografia, però tenim molts elements per veure, que és l'anell de diamant, les perles de Bailey, la corona, les protuberàncies... I tot això requereix un mètode diferent de fer la fotografia. No és el mateix fer el DNA de diamant que les protuberàncies o la corona. Es necessita una tècnica o uns paràmetres una mica diferents. I per tant, això és el primer que volem fer, no? O, per exemple, si volem fer paisatge, o volem fer el record, com tu deies, fer l'ambient, fer les persones, fer els animals... O sigui, hi ha molts elements que pots fotografiar d'una eclipsi. Veure com canvia la llum, com ve l'ombra, es pot gravar també. Mm-hmm. Que la part de parcialitat té menys complexitat, diguem, perquè només amb el filtre adequat, igual que hi ha les ulleres homologades, hi ha filtres especials homologats, que podem parlar-ne, per la part de la parcialitat. Però, clar, el moment delicat és quan acaba la parcialitat i comença la totalitat. I aquí és on, si vols fer la fotografia del sol i de les protuberàncies, de l'anell de diamant, de les perles de Bailey, de la corona, ja s'ha de tenir una mica més de coneixement.
5: Per tant, has d'anar canviant de filtre?
6: Bueno, només hi ha un filtre i després no filtre. O sigui, el que és el procés inicial de 7:45, per dir-ho d'alguna manera, 8:45, aquesta hora de parcialitat, i després, posteriorment a l'eclipsi, sí que s'ha d'utilitzar un filtre. Uh-huh. Són també filtres homologats i especials pel sol. Són absolutament segurs, no cap problema, però clar, cal tractar-los amb carinyo i correctament. Per tant, muntar sobre l'objectiu o el telescopi, muntar el filtre, i la parcialitat es fa sempre amb aquest filtre.
5: Amb el telèfon mòbil el podríem fotografiar o fer vídeo? Perquè ja saps que ara tot ho fem amb el telèfon.
6: Sí, però quedarà com molt...
5: A veure, no és recomanable,
6: diguem-ne. Com a record del moment, diguem, de l'ambient, jo crec que sí, ara no faràs mai una fotografia, ja no dic professional, sinó una fotografia mig bona, no?
23: Sobre això sí que voldria afegir una cosa, del mòbil, perquè molta gent ho intentarà, el mòbil. Sí. El mòbil també necessita el filtre, per tant, no, Josep, unes ulleres extra poden servir de filtre pel mòbil, però la vista també. És a dir, perquè si no enfocarem amb el mòbil al sol, amb el filtre posat en el mòbil, pensant que això és molt segur, i pel mòbil ho és de segur, però no per la nostra vista, perquè ens mourem, els nostres braços no són fixes, és possible que mentre estem enfocant el sol ens toqui directament.
5: I ens acabem fent mal als ulls.
23: Per tant,
5: no?
23: També hem de... Sí. Vull dir, el tema del mòbil s'ha de vigilar com ho fem, també.
6: Jo no faria mai una foto amb el mòbil, en recomanació també, de la part parcial. La part total encara. Però la parcialitat no té sentit, perquè serà un tan petitet. Sí. A més, clar, els mòbils no tenen una...
23: No, s'aturarà la imatge, a més a més,
6: i
23: no veuràs l'ossegada.
6: I no veuràs res més, o sigui, no hi haurà ambient. Que el que té gràcia encara, doncs, és potser... Pues veure el moment de la totalitat, que sí que veus el sol, l'ombra, etcètera, tens una certa gràcia, i per tant no hi ha perill en aquest sentit. No? Mm-hmm. Jo no faria mai fotos amb el mòbil a la part de la parcialitat. Sí. Clar, no és... I després també depèn, de clar, del material que tu tens. Clar. A part del que vols fer, això que t'he dit, quin material tens, si tens un telescopi, si tens una càmera dedicada, una càmera reflex, una càmera sense mirall, clar, el tema és com vols fer-ho.
5: Trípode és recomanable?
6: Sí. Sí, sí.
5: Perquè
6: trípode,
5: si no, braços,
6: disparador, no... sí, sí. Trípode.
5: Disparador, sí. També?
6: Sí, també disparador, no. Sí, per evitar vibracions. O sigui, bàsicament és per evitar... Es pot fer de moltes maneres, fins i tot...
5: Això és si vols fer una fotografia, allò, sí. Que quedi per la sí. Posteritat, eh?
6: La recomanació és un trípode, si pot ser amb seguiment, però si no, no importa. Trípode i un disparador de distància o d'aquests, diguem, de cable, que per poder fer-la sense... per evitar trepidacions, per evitar moviments que tenen, que tinguis al pulsar.
23: Josep, i si t'ho puc explicar, tot i que és una mica no, no, un secret o no, una cosa... Algun cop t'has trobat intentar fer una fotografia d'aquestes en un eclipsi i tenir el filtre posat durant la parcialitat i oblidar-te de treure el filtre durant la totalitat? Això ens va passar a nosaltres...
5: Per la cara,
23: Això ens va passar a nosaltres l'any 2017 en un astrofotògraf que tenim al costat als Estats Units, i era astrofotògraf, i el tio va viure tan motiu, aquell eclipsi, que sí, es va sí. Oblidar de treure el filtre en el moment de la totalitat, i se'n va adonar després, i sí. Estava el tio m'he oblidat, però no li devia sortir absolutament res.
6: Pot passar, és com qui no treu la tapa de la càmera per fer la foto,
23: sí,
6: no? Sí, sí, pot passar. Evidentment, això és important, això que diu el Joan Anton, que en el moment de la totalitat cal treure el filtre. O sigui, primer, els consells són a la parcialitat, filtre, sempre, fins al final. O sigui, no treure-la abans d'hora. I en el moment de la totalitat sí que cal treure el filtre, i aleshores jo sí que recomano és, si vols fer protuberàncies o pots fer l'anell de diamant, cal disparar molt ràpid. O sigui, a velocitats ràpides de la càmera. 1.000, 2.000, etc. Amb un ISO 100, etc. Però al moment de que tens la corona, i aleshores ja es pot fer un 30au, un 15au, un segon fins i tot per veure la corona.
5: A veure, perquè estàs dient moltes coses. L'anell de diamant, el primer programa ja ens va explicar el Joan Anton, que és quan la lluna no tapa del tot el sol, i queda com una mena de cercle, una mena de donut, entre cometes, que seria el que
23: bueno,
5: o un anell,
23: això era
5: anell
23: més,
5: de diamant.
23: Això era més l'eclipsi anular.
5: Anular, sí.
23: Però l'anell de diamant...
5: Clar, estàs parlant de protuberàncies, d'anell... Sí, no, estàs dient moltes coses que no sé si la gent està entenent.
6: A veure, clar, comencem. Potser la superfície de la lluna no és esfèrica absolutament, sinó que és rugosa, o sigui, sí. Té baix i té muntanyes, té baix i muntanyes. I, per tant, en el moment que arriba al segon contacte, que es diu, quan la lluna entra tangencialment amb l'interior del Sol, clar, la llum que es filtra entre les muntanyes de la lluna i queden unes perles, es diuen perles de Bailey, i són les perletes, és la llum entre les muntanyes de la lluna, les baix. I després, l'últim raig de llum que es veu, l'últim, es deu anell de diamant, perquè és un llamp de llum que hi ha, i ja comença a veure's la corona interior, la cromosfera. Llavors es veu com un anell amb un diamant, amb una llum.
23: Aquesta llum que el Josep diu és l'última llum,
6: l'última.
23: O la primera, quan que aconsegueix esmicular-se pel darrere de la lluna, que ve del sol, abans que la lluna no tapi del tot el sol, i és com un flash de llum, que ha anat entre les muntanyes i les valls de la lluna.
6: I això es produeix al segon contacte i al tercer contacte. O sigui, un cop s'acaba també després del minut i mig, més o menys, del segon contacte passa al tercer contacte, que és el moment que acaba la totalitat. I torna a haver-hi un anell de diamant. Per tant, el procés és perles de Bailey, anell de diamant, es veuen les protuberàncies són les flamarades del sol, diguem, d'això dependrà de l'activitat que hi hagi aquell dia, pot haver-hi més o menys, i un cop al tercer contacte, torna a haver-hi aquest anell de diamant i aquestes perles de Bailey. Per tant, són els moments delicats de fer la fotografia, i al mig, d'aquest minut i mig, pots fer fotos de la corona. Que també.
5: Estic veient que hi ha molta poesia al voltant dels eclipsis, perquè estem parlant de l'anell de diamant.
23: Clar,
5: el primer programa parlàvem d'estar a l'ombra de la lluna.
23: Correcte, no? Estar sota l'ombra de la lluna.
5: Que veig que hi poseu molta poesia.
23: Home, no, és que s'hi ha de posar, perquè és extraordinari, això.
6: És que té molta.
5: Jo ho veig. Per acabar-ho, tant el doctor com a tu, si algú vol mirar l'eclipsi o fotografiar l'eclipsi, a mi el que se m'acut és dir, escolta'm, aneu a un oftalmòleg i consulteu, aneu a algun especialista en fotografia i consulteu, no?
1: Sens dubte. Ben protegit sempre. Podem mirar l'eclipsi? La conclusió és sí, podem mirar l'eclipsi, però sempre ben protegits.
6: I podem fotografiar-lo, però també ben protegits. Jo crec que no cal tenir por, però cal tenir respecte. I cal tenir respecte i cura, i sobretot el que deia el Joan Antoni i el doctor, amb els petits, amb la gent que potser mirarà o fotografiarà de forma una mica inconscient.
5: Doncs el doctor Santiago Abengoetxea, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer, i el Josep Massalles, fotògraf d'eclipsis, president de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona i caçador d'eclipsis, si em permeteu, amb 40 i escaig. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a vosaltres.
6: Gràcies a vosaltres.
5: sé si té massa sentit o no, perquè el Josep ja ens ha explicat com es viu un eclipsi, però ja sabeu que sempre ens agrada escoltar algú que n'ha viscut d'eclipsis, de com ho va viure ell en primera persona. El primer programa vam sentir la Lídia Heredia, que la van, el van retransmetre en directe per TV3. Avui tenim un altre company de TV3 i de Catalunya Ràdio, el Tomàs Molina, meteoròleg, que també ha fet viatges expressament per viure eclipsis. Ell ho va viure així.
7: Soc en Tomàs Molina i el 1999 vaig tenir l'oportunitat de veure un eclipsi total de sol al llac Balaton, a Hongria, que vaig acompanyar els amics i les amigues de l'agrupació astronòmica de Sabadell, que van per tot el món seguint els eclipsis totals. La veritat és que si teniu l'oportunitat, val la pena veure'n un. Proveu-ho, perquè fins i tot ja pot ser amb algú que n'hagi vist algú o haver-vos informat abans de què és el que podreu veure, del que podreu sentir, perquè malgrat que ho sàpigues, després quan es passa, la veritat és que sorprèn de la mateixa manera. I aprofiteu per fer-ho, perquè hi ha menys d'una possibilitat en una vida humana de veure un eclipsi total de sol. I estem vius. Aprofitem-ho.
23: Molt bé, molt bé.
5: La recomanació del Tomàs.
23: Súper, súper. A més es diu, i puc certificar que és cert, bueno, i aquí el Josep ja ens explica que, evidentment, és cert que qui n'ha vist un ja no pot separar per veure'n més. És a dir, ja quedes tan impactat que en vols veure més.
5: Doncs fins ara hem parlat de certeses. Ja sabeu que sempre també ens fixem en alguna mentida que hi ha al voltant dels eclipsis. Ja sabeu que qui ens acompanya per tal d'explicar-nos aquestes fake news, aquests mites, aquestes informacions falses sobre els eclipsis és la Júlia Albacar. Hola, Júlia, com estàs?
8: Hola.
5: A veure, l'anterior programa parlàvem sobre si afectava o no les embarassades, i ja vam quedar clar que no. Avui sobre què vols centrar-te?
8: Doncs avui parlarem d'una cosa una mica relacionada, també té a veure amb esta radiació que diuen que podia afectar les embarassades i que no. En este cas és la radiació si afecta o no als aliments, que també ja t'avanço abans que ningú et canvi, que tampoc. No afecta,
5: vaja, no. Vinga, doncs a veure, perquè de què es diu que pot afectar? Quins aliments es diu que pot afectar un eclipsi?
8: Doncs mira, aquí hi ha molta superstició, però sobretot vindrien a ser els làctics, la carn i l'aigua, que diuen que s'enverinen.
5: Carai. Un dia, sí. Doncs llavors aniria molt malament si s'enverinés l'aigua o la llet. Cada vegada doncs que hi ha hagut un eclipsi moriríem un tots, com aquell qui diu.
8: De fet, és una mica incongruent ja el mateix mite, no? Perquè ens pot preocupar que s'enverini l'aigua que tenim a la nevera, per exemple, en una ampolla, però no s'enverini l'aigua d'un llac o no s'enverini l'aigua del mar. Ja veiem que aquí, vaja, ja fa una mica d'aigua, és això, no? S'intenta justificar això pel tema de la radiació, perquè de la mateixa manera que es parlava amb les embarassades, no? Es diu que durant l'eclipsi augmenta esta radiació X, que poden arribar a la Terra uns rajos que podrien fer malbé els aliments. Doncs no, tampoc no hi ha cap tipus de problema. Una altra cosa també relacionada amb això és que durant l'eclipsi podríem arribar a tindre indigestions. O no es recomana menjar durant l'eclipsi. Tampoc. Totalment fals, exacte.
5: Per tant, vols menjar pipes mentre mires l'eclipsi.
8: Totalment. Si amb les presses o els nervis d'aquell dia per no perdre'ns ni un moment, sense atragantar la pipa, o ens senta malament alguna cosa, no haurà tingut res que veure l'eclipsi.
5: Per cert, sobre la salut també, aquest em podria interessar, diu que durant l'eclipsi t'aprimes?
8: A veure, és l'únic que té una mica de fonament científic, però no és ben bé així, tampoc.
5: Ja m'havia fet il·lusions.
8: No hi ha dieta eclipse, no.
5: A veure.
8: No, durant l'eclipse el que pot haver, que també estaríem per veure, és una petita alteració de la gravetat, i el pes se mesura tenint en compte esta variable. Per tant, si canvia la gravetat, pot canviar el nostre pes, però és que el canvi en la gravetat és que és totalment imperceptible, és que no notarem absolutament res. I això, una vegada passi l'eclipsi, no van més grans els pantalons, no necessitarem un altre cinturó, no.
5: És llàstima, perquè llavors, mira, tots podríem fer una dieta express durant la classe. Si només és la durada de l'eclipsi, tenint en compte que seran aquests 97 segons que diu el títol del programa, clar, només ens aprimaríem durant aquests 97 segons, durant aquest minut.
8: No sé si dona gaire per massa, no.
5: Hauríem d'anar tots a l'Ebre, que és on durarà més, i així ens aprimaríem més. Gràcies, Júlia.
8: Fins a propera.
5: Vinga, doncs acabem aquest segon programa del 97 segons. Ja sabeu que acabem sempre amb qui serà l'encarregat de retransmetre's en directe aquest 12 d'agost, aquest eclipsi total, que és el Francesc Garriga. Com estàs?
9: Molt bé.
5: Tota la seguretat, perquè s'ha de mirar l'eclipsi, però amb les ulleres que toquen i tot plegat. Això ho tens clar, eh?
9: No, ara sí.
5: Ara sí. Perquè tu m'has explicat nosaltres.
4: Bé, perquè ho he escoltat aquí i perquè amb la meva experiència en un eclipsi interior als Estats Units ara fa un parell d'anys vaig cometre alguns dels errors que jo ara ja m'ho sé, però vaig patir per lesions a l'ull perquè se'm va escapar un moment de mirar directament i et juro que tenia com una ratlleta.
5: Tot el que m'ha explicat que no s'ha de fer, tu vas fer.
4: Sí, a mi no em va passar res, per sort, però vaig passar uns quants dies que jo tancava els ulls i em molestava l'ull, que me n'anava a dormir i sentia com si m'estigués cremant una mica l'ull, i si no vaig fer 500 recerques a ChatGPT preguntant si això era per sempre o no, no en vaig fer cap.
5: Que és el pitjor doctor del món, eh? El doctor Google o el doctor ChatGPT és el pitjor doctor del món.
4: Ha quedat en res i tot endavant, però siguem conscients que amb un segon ja te la pots carregar.
5: Per això ens farem molt pesats d'insistir, ulleres específiques per mirar eclipsis, sí. Ja ho hem explicat,
4: no serveixen
5: les de sol, no serveixen les de soldador, no serveix una radiografia, vidres fumats, ja ho hem anat explicant.
4: La radiografia només per obrir portes.
5: Sí, i sabent que si no ja estàs allà dues hores barallant-hi. Bé, doncs escolta'm, que quedi clar, de tothom amb molta seguretat. Gràcies, Francesc, fins la pròxima. Ho deixem aquí i tan aviat com puguem, com diu el Carles Porta, tornarem amb una altra edició del 97 segons.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
5: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Aquest estiu ens remullem junts. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Vine'm a buscar.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summer Time. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44
4: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 12:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balbei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge, 19 de juliol.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell completa les voreres que manquen per fer a la urbanització de Calafell Parc. Són trams, majoritàriament de zones verdes municipals i d'alguns solars no edificats. Els treballs es fan durant l'estiu a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Aquestes voreres formen part de l'obra d'1,5 milions d'euros, que inclou l'arranjament de voreres i l'asfalt de bona part dels carrers de Segur de Calafell. Les voreres de Segur començaran al setembre per l'avinguda d'Espanya. També es faran reparacions a l'Avinguda d'Alemanya, Lluís Companys, l'Avinguda Catalunya, la Ronda Sant Miquel i d'altres carrers de Segur. Després de l'arranjament de voreres, es procedirà a asfaltar aquests trams de carrer, segurament a finals d'any. A més, en una altra obra, l'Ajuntament de Calafell està reparant els escocells dels arbres en diversos carrers del municipi. S'ha començat pel carrer de Molí, on es plantaran 14 arbres nous. Les reparacions seguiran pel carrer Gegants, Pere i Carme, l'Avinguda del Vilarenc i el carrer de la Pedagoga Marta Mata. Un cop acabats, es seguirà amb l'adequació dels escocells de l'Avinguda de Catalunya, a Segur, i la carretera de Barcelona, entre d'altres carrers. Aquestes obres tenen un cost de més de mig milió d'euros i les fa l'empresa Robatec.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Ja han començat les activitats físiques d'estiu a Calafell, adreçades a persones majors de 50 anys. Les sessions es duen a terme fins al 30 de juliol. Encara ets a temps de gaudir d'un estiu actiu. Per a aquestes activitats físiques cal portar roba i calçat esportiu, una tovallola petita i la teva ampolla d'aigua. Del 6 al 30 de juliol ja es duen a terme aquestes activitats físiques d'estiu, adreçades principalment a majors de 50 anys, al pavelló Joan Ortoll, dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí, al Port de Segur, al primer pis, els dimarts i dijous també de 9 a 10 del matí, i no cal inscripció prèvia. Per tant, doncs, són activitats durant el mes de juliol per fer activitat física al municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I fa uns dies es va celebrar la presentació del llibre Bulos, manual de combate, de Rubén Sánchez, secretari general i portaveu de FACUA, el Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur de Calafell. L'acte va comptar amb la participació de l'autor, així com d'Oliver Penya, responsable del grup d'antiracisme del PSC, i Ramon Ferrer, alcalde de Calafell. A la presentació hi van assistir una cinquantena de persones, aproximadament.
1: Calafell Ràdio. L'informatiu. Plana de successos.
0: I Protecció Civil va aixecar els confinaments a les urbanitzacions Costa Cunit i els Jardins de Cunit, i també la urbanització Mestradí de Cubelles, un cop es va donar per estabilitzat el foc de vegetació situat entre aquestes dues localitats, ahir a la tarda. El foc va ser declarat a 7:45 del vespre del dimarts i poc abans de les 9 de la nit ja es va donar per estabilitzat. Les flames estaven situades en una zona pròxima a Castellet i la Gornal. Els bombers hi van actuar amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries. Protecció Civil també va demanar tancar portes i finestres, evitar sortir al carrer i seguir indicacions de les autoritats en els primers compassos del foc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que s'havia apropiat de 140 milions d'euros mitjançant fraus informàtics. Segons una nota de premsa, hi ha 4 persones detingudes a Espanya, Portugal i Panamà per delictes d'estafes a plataformes falses d'inversió, estafes, factures falses i ciberatacs. El grup havia obert uns 800 comptes bancaris i 120 mercantils. D'acord amb el comunicat de premsa, es van fer registres a províncies de Tarragona, Barcelona i Girona, i també a la ciutat de Porto, on residia l'investigat principal. La policia ha desarticulat dos centres neuràlgics amb la detenció dels seus gestors i la intervenció de més de 170 telèfons intel·ligents i 15 ordinadors dedicats a fer transferències. Les investigacions van començar quan els agents van detectar una suposada activitat empresarial legítima, però compatible amb el blanqueig de capitals. La duien a terme 9 persones físiques i 19 mercantils. Les diligències de la policia, així com l'estudi de comptes bancaris, van permetre determinar la base i la transcendència de l'entramat. Les gestions també van afavorir la identificació de diversos membres de l'organització que desenvolupaven les funcions de gestió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Ho hem dit en els titulars, les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol, el Poble i la Casanova a Segur ofereixen una programació de tallers durant tot l'estiu per als més petits. Les activitats són amb inscripció prèvia i comencen a les 11 del matí. Us podeu inscriure a través del WhatsApp 687 27 13 73. Repetim, 687 27 13 73. La programació prevista és la següent, ja s'ha començat el mes de juliol, però continuaran les activitats el dijous, dia 23 de juliol, amb un taller de ciència i un sorral magnètic, una activitat dirigida a majors de 6 anys a l'Aventura Gasol. El dijous, dia 30, a la Biblioteca Casanova de Segur de Calafell, taller de ciència també, amb Pendulum, una activitat per majors de 6 anys. Les activitats i tallers seguiran el mes d'agost amb un taller de Casa Magenta, contes per a nadons, taller amb Cintia Branco, un taller amb Montbí o també activitats en anglès amb Isabella DiCaprio i contes per a nadons. Moltes activitats per gaudir al llarg d'aquests propers dies a les biblioteques públiques de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.

0: La nova àrea única del taxi, un sistema que té com a objectiu oferir un servei més eficient, coordinat i accessible per veïns i visitants de la comarca. Entra en funcionament, per tant, l'àrea única del taxi al Baix Penedès, una iniciativa que vol garantir que qualsevol persona pugui disposar d'un taxi quan el necessiti, especialment en aquells municipis on l'oferta és més limitada. En aquesta primera fase, tots els municipis del Baix Penedès s'han adherit al projecte, excepte el Vendrell, que de moment ha decidit no formar-ne part. Per tant, un dels principals avantatges d'aquest nou model és que manté la proximitat del servei. Sempre que sigui possible, el trajecte serà atès pel taxi del municipi des d'on es fa la sol·licitud. Si aquest no està disponible, el sistema derivarà automàticament la petició a un altre taxi de la comarca, evitant que l'usuari es quedi sense transport. Per facilitar-ne l'ús, els usuaris poden demanar un taxi mitjançant una aplicació mòbil, a través del WhatsApp o escanejant codis QR que estan instal·lats a diferents municipis per accedir ràpidament als canals de reserva. Per tant, des del Consell Comarcal del Baix Penedès destaquen que aquest nou sistema reforça la col·laboració entre professionals del sector i els ajuntaments participants, amb la voluntat d'oferir un servei públic de més qualitat i una millor cobertura pel conjunt de la comarca del Baix Penedès.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I aquesta setmana el nucli del poble de Calafell està vivint la Festa Major amb nombrosos actes que s'ha preparat per part de l'Ajuntament i també amb la col·laboració un any més dels Esgangalats i els Paterols i altres entitats que hi participen de la Festa Major. Avui, dia 19 de juliol, és l'últim dia d'activitats. Hi haurà activitats durant el matí i també per la tarda, per exemple. Avui a les 5 de la tarda al carrer principal, benvinguda al territori Terrós a càrrec d'Esgangalats Gangalats i Paterols. A les 6 de la tarda a la plaça Catalunya, la tradicional estirada de corda entre nuclis. A les 7:45 de la tarda a la plaça Catalunya, actuació de l'Esbar Dansaire de Calafell i Alma Rocieras. A les 9 de la nit, a la plaça de Catalunya, al nucli del poble, Barsots i Correfoc, amb la colla de Diables de Santa Oliva, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurna de Calafell. El recorregut d'avui del Correfoc serà el següent. Plaça Catalunya, carrer Torredembarra, Barceloneta, Principal, plaça Mariano Soler, carrer Principal, carrer Joan Miró, Jesús, Marquès de Samà, carrer Principal i plaça Catalunya. Es recomana a tots els veïns dels carrers per on passa el correfoc que tapin portes i finestres amb cartrons per evitar possibles danys. A més, volem recordar que durant la Festa Major al nucli del poble, al pàrquing del davant de la llar d'infants als Terrossets, hi ha una fira d'atraccions instal·lada. Avui és l'últim dia de 6 de la tarda i fins la matinada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. Notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha expressat la seva satisfacció per l'adjudicació de la construcció de 48 habitatges de lloguer assequible, una actuació impulsada per la Generalitat de Catalunya que representa un pas decisiu per donar resposta a una de les principals necessitats socials al territori, és l'accés a l'habitatge. L'assoliment d'aquest projecte és el resultat d'un llarg procés de treball, coordinació i gestions entre diferents administracions. Amb aquesta adjudicació, l'Arboç es converteix en l'únic municipi del Baix Penedès que ha obtingut una promoció d'aquestes característiques en aquesta convocatòria i en un dels tres únics municipis de la demarcació de Tarragona. La promoció serà desenvolupada per l'empresa Visoren Copis Habitatges, adjudicatària del projecte. Si es compleix el calendari previst, les obres podrien començar abans que finalitzi aquest any. Els 48 habitatges destinats exclusivament al lloguer protegit es construiran en uns terrenys de titularitat pública situats al costat de l'Institut de l'Arboç. Per l'Ajuntament arbossenc, aquesta actuació suposa una oportunitat estratègica per incrementar el parc d'habitatge assequible, afavorir l'arrelament de la població i donar resposta a dificultats que moltes persones tenen per accedir a un habitatge en condicions assequibles. La nova promoció beneficiarà especialment els joves que volen emancipar-se, però també donarà resposta a altres col·lectius amb dificultats a l'accés a l'habitatge, com persones separades, famílies monoparentals

0: o gent gran que necessita un habitatge més accessible. En tractar-se d'habitatges de protecció oficial destinats al lloguer assequible, els preus estaran regulats, un fet que garantirà estabilitat, seguretat i protecció davant de l'especulació immobiliària. El projecte es desenvoluparà a través d'un model de col·laboració público-privada. L'empresa adjudicatària assumirà la construcció i la gestió dels habitatges durant un període de 75 anys sobre sòl públic, mantenint-ne en tot moment la finalitat social. Un cop finalitzat aquest termini, els habitatges retornaran íntegrament a la gestió pública. A més de l'impacte social que comportarà la promoció, l'actuació també generarà un retorn econòmic per l'Arbós, a través del cànon que l'empresa adjudicatària abonarà per la utilització dels terrenys. Amb aquesta actuació, l'Arbós fa un pas endavant en el desenvolupament d'una política activa d'habitatge, orientada a ampliar el parc públic de lloguer assequible, facilitar l'emancipació als joves, retenir talent i garantir que els veïns i veïnes puguin desenvolupar el seu projecte vital en el seu municipi, sense haver de marxar per manca d'accés a l'habitatge.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès no reobrirà la piscina municipal fins que l'empresa encarregada del manteniment presenti tota la documentació de l'incident químic del passat divendres que va causar 17 ferits. A través d'un comunicat, el govern local assegura que s'ha iniciat un procés de verificació tècnica i documental per tal d'obrir les instal·lacions amb totes les condicions de seguretat. Els controls efectuats a la piscina ja compleixen els paràmetres, però l'Ajuntament de la Bisbal vol tenir abans la documentació necessària per conèixer les causes de l'incident, acreditar la revisió dels procediments, instal·lacions i els elements de seguretat química afectats. En aquest sentit, s'han donat 48 hores a l'empresa per fer-ho. També s'han sol·licitat informes elaborats per Mossos d'Esquadra i Bombers. Des de l'Ajuntament de la Bisbal insisteixen que la decisió de reobrir la piscina es prendrà exclusivament atenent criteris tècnics i de protecció per a tots els ciutadans. L'incident, recordem, va tenir lloc el divendres 10 de juliol al migdia, quan una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal va deixar 17 persones ferides, 5 de les quals han estat menys greu. En total, 10 persones van ser traslladades a l'hospital, de les quals 5 adults i 5 menors.
1: Calafell Ràdio, informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: El primer aniversari del desbordament que va patir el Foix l'estiu del 2025 a Cubelles arriba amb cara i creu. Arran de la riuada i per evitar més catàstrofes, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, va acordar desembassar la presa sempre que arribés al 80% de capacitat. Una mesura especialment significativa en un any que ha acabat sent molt plujós. Experts ambientals celebren que alliberar més aigua ha tret noves espècies animals, com llúdrigues i cabirols, si bé insisteixen que cal un cabal més abundant i constant tot l'any. La creu d'aquest primer any és l'estat de la desembocadura, continua amb accessos tancats perquè no s'han reconstruït les passarel·les internes. L'obra depèn del Ministeri de Transició Ecològica. El pas d'una dana pel Penedès el 12 de juliol del 2025 va deixar nombrosos estralls. El pantà de Foix, ubicat a Castellet i la Gornal, va sobreeixir amb un volum d'aigua històric, del que va l'habitual alliberat d'entre 37 i 57 litres per segon, es va passar una quantitat de 100 vegades superior en els moments més crítics. L'aigua va arrasar tot el curs del riu avall, destrossant multitud d'hectàrees de conreus. Els danys van ser especialment virulents en el tram final. Amb l'eixamplament que té la llera a Cubelles, l'aigua va acabar desbordada fora del curs del riu. Centenars d'habitatges, establiments i vehicles van quedar destrossats pel fang, mentre l'itinerari de dins la desembocadura va quedar totalment trinxat i es va escapçar una part del passeig marítim. Tot i que inicialment es va parlar de la desaparició de dues persones, finalment es va concloure que el testimoni denunciat s'havia confós. La riuada va posar a davant novament la gestió del pantà. Escoltem les declaracions del responsable de la gestió mediambiental de la desembocadura del Foix, Aaron Marcos. Relata que l'alliberament de l'aigua del pantà, quan aquest estava molt ple, ha propiciat l'acostament de llúdrigues i cabirals.
2: Vam trobar indicis de nútria, que més tard es va trobar una nútria atropellada, per tant, en el curs baix, sempre parlo de la presa cap a baix, doncs hi havia nútries, hi havia cabirols observats banyant-se en el riu, vull dir, era un entorn idíl·lic, no? Idíl·lic. I això ha desaparegut, no? Per tant, el que intentem és que... i el que volem és que el riu torni a ser un riu, no? I per això passa per deixar anar més aigua pel pantà.
0: Diu que el control de l'aigua del pantà ha estat gairebé excel·lent des del desbordament de l'any passat, però lamenta que el cabal ecològic ha disminuït molt els últims dos mesos.
2: Ara ja, en previsió de pluges, doncs, es va donant aigua, es va donant amb uns espais i amb un flux que considerem adequat, no es deixa anar molt de cop, sinó que el que es pretén és anar deixant a poc, precisament perquè el riu tingui aquesta capacitat de poder aprofitar al màxim possible aquesta aigua que deixem anar, però sí que és veritat que d'aquí fa dos mesos ha tornat el cabal típic d'estiu que feien, que era el de 45 litres, que creiem que per un riu en recuperació és totalment insuficient, no?
0: Ara en Marcos també explica com ha crescut la biodiversitat a la zona durant l'any en què l'accés ha estat tancat pel trencament de les passarel·les de vianants.
2: Aus marines en general, vull dir, tot el ventall d'aus marines, d'aus d'aiguamolls, no? Totes les aus aquàtiques, aquestes hi ha un petit repunt, sobretot el que hem notat és molta densitat, no? De gavina corsa, de corriol petit, no? Totes aquestes peces sí que hem notat un petit repunt, però no necessàriament ha d'anar associat a l'accés de la gent, tot i que podem mantenir aquesta hipòtesi de que sigui. Com no hi passa gent, no? Doncs estan més tranquils, això és una evidència.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general importants, perquè el Banc de Sang i Teixits calcula que calen més de 40.000 donacions per cobrir les necessitats dels pacients dels hospitals durant juliol i agost, quan les reserves poden arribar a baixar un 20% pel canvi d'hàbits amb les vacances. El Banc de Sang ha impulsat la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot per posar l'accent en les donacions de plasma, a més de les de sang, i s'organitzen col·lectes alguns dies en edificis com el MACBA o la Pedrera i centres comercials. També s'ha planificat campanyes en locals considerats refugis climàtics, com centres cívics o biblioteques, i també s'intensifiquen les campanyes de donació de sang a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. En algunes col·lectes, els donants podran posar-se unes ulleres virtuals durant la donació, per tal de relaxar-se. El Banc de Sang recomana hidratar-se molt abans i després de donar sang i no fer-ho en dejú.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost ja té un impacte directe en el sector turístic a les comarques on el fenomen serà visible al 100%. Allotjaments, hotels i restaurants del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el sud de Ponent registren un augment de reserves des de fa mesos, especialment a les zones d'interior, tot i que el sector admet que és difícil quantificar quin percentatge respon exclusivament al fenomen astronòmic i confia que serveixi per promocionar el territori. Des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que engloba la majoria d'establiments del sector de la demarcació, celebren que es produeixi l'eclipsi. De fet, tenim declaracions de la presidenta de la Federació Empresarial, Berta Cabré. Indica que l'eclipsi permetrà millorar l'experiència dels visitants.
3: Bé, la veritat és que un eclipsi el 12 d'agost, doncs és una excel·lent notícia que hi hagi un eclipsi. No és tan excel·lent que sigui el 12 d'agost, no? Perquè és precisament la setmana amb més activitat turística de tot l'any. És on es produeix, doncs, el cim d'aquesta activitat. El que ens permetrà l'eclipsi és que els visitants que tindrem a la nostra destinació, doncs, viuran una experiència única en un lloc únic i per tant amb unes possibilitats increïbles de generar un record per sempre en les seves vides i per tant una experiència que és allò que el que busquem nosaltres quan ens visiten a la nostra destinació.
0: De fet, afirma que hi ha més reserves anticipades que altres anys.
3: Sí que sabem que, doncs, que hi ha clients que han fet la reserva, doncs, motivats per això. Hi ha en algunes zones del nostre territori sí que han denotat una reserva una miqueta més anticipada per aquestes vacances, per aquesta època de l'any, però cal dir que és una època en què tenim màxima activitat turística.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'exposició a temperatures elevades durant l'embaràs i els primers mesos de vida s'associa a un creixement més lent del tàlem durant la infància, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, el centre que impulsa la Fundació La Caixa. Els resultats publicats suggereixen que l'exposició a la calor en les primeres etapes de la vida podria tenir efectes duradors sobre el desenvolupament cerebral. Tot i que estudis previs han relacionat l'exposició a la calor amb alteracions cognitives i problemes de salut mental, encara hi ha poca evidència sobre els seus efectes a l'estructura cerebral, d'acord amb la nota de premsa Disglobal. El canvi climàtic incrementa l'exposició a temperatures extremes arreu del món, un fet que genera preocupació pels seus possibles efectes sobre la salut infantil. L'embaràs i els primers anys de vida són etapes especialment crítiques per al desenvolupament del cervell, ja que aquest creix ràpidament i és especialment sensible als factors ambientals. La investigadora Disglobal i primera autora de l'estudi ha argumentat que l'estudi pretenia analitzar si l'exposició a la calor o al fred des de la concepció fins als 8 anys i mig s'associava en canvis en el desenvolupament cerebral durant la infància tardana i l'adolescència. A més, també es buscava identificar els períodes en què el cervell és més vulnerable. L'estudi va incloure 3.250 nens i nenes. Es va utilitzar un model climàtic d'alta resolució que va proporcionar estimacions setmanals de la temperatura exterior durant l'embaràs i estimacions mensuals del naixement fins als 8 anys i mig. Es van analitzar ressonàncies magnètiques cerebrals, aproximadament dutes a terme entre els 10 i els 14 anys. Això va permetre mesurar com variava el volum d'11 estructures cerebrals al llarg del temps i analitzar si aquests canvis estaven relacionats amb l'exposició prèvia a la calor o al fred. L'equip investigador considera que la regió podria ser especialment sensible perquè comença a desenvolupar-se molt aviat durant l'embaràs i segueix un calendari de desenvolupament molt estrictament regulat. De fet, l'estudi va identificar un període clar de vulnerabilitat que abasta l'embaràs i els primers mesos després del naixement. En comparació amb una temperatura mitjana de referència de 12 graus i mig, l'exposició a temperatures mitjanes mensuals de 20 graus i mig durant aquest període es va associar amb un creixement més lent del tàlem entre els 9 i els 15 anys. No es van observar associacions similars ni en la resta d'estructures cerebrals analitzades, ni tampoc amb exposició a temperatures fredes. Tot i que l'estudi no estava dissenyat per identificar mecanismes biològics implicats, investigacions prèvies apunten a diverses possibles explicacions. Així mateix, la inflamació i l'estrès oxidatiu associats a la calor també podrien contribuir a aquests efectes, però calen més estudis per confirmar-ho.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.

0: L'Hospital Joan 23 de Tarragona és un dels pioners de Catalunya a aplicar el tractament amb Reni 188 per a pacients amb determinades lesions cutànies no melanoma, una tècnica aplicada per a casos seleccionats de càncer de pell com a alternativa a la cirurgia. El nou procediment l'ha dut a terme l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'IDI, i l'ha desplegat el Servei de Medicina Nuclear amb la formació, participació i coordinació de diversos equips assistencials del Centre Hospitalari Tarragoní. El Reni 188 és un radiofàrmac que permet actuar de manera local sobre la lesió cutània, amb una aplicació molt precisa i adaptada a les característiques de cada pacient. El tractament es planifica de manera individualitzada segons la profunditat, la mida i la localització de la lesió. Es du a terme amb totes les garanties de seguretat i radioprotecció, amb l'autorització del Consell de Seguretat Nuclear. Entre els avantatges del tractament amb Reni 188 hi ha el fet que es tracta d'un procediment local, poc agressiu i personalitzat, que permet actuar directament sobre la lesió amb molta precisió. En molts casos, evita intervencions quirúrgiques complexes o tractaments més prolongats. El procediment es realitza en una sola sessió i el pacient pot tornar al seu domicili al mateix dia, sense necessitat de prendre mesures especials de radioprotecció. Posteriorment, la zona tractada evoluciona amb cicatrització controlada pels equips mèdics. Aquesta incorporació s'emmarca en la línia d'innovació i millora contínua de l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Punt i final a l'informatiu d'avui diumenge. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Els hem fet un repàs de les notícies més destacades que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana. Tornarem en properes edicions. Recordeu que estem de festa major al nucli del poble. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, Marc.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i

0: al Maresme.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

0: final.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Mira'ns a calafell.tv.
2: Tu ets el sol del meu estiu.
1: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Portem dos dies dedicats al senyor Paolo Vinaxia, després de que el dia 5 d'aquest mes ens va deixar. Va deixar després de lluitar des del 2009 amb el càncer i amb 65 anys. Com en altres ocasions, a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, sempre que hi ha algun personatge important, que aquest el considerem molt important per la... perquè estava sempre envoltat dels millors músics europeus i poder no tan conegut ni tan ni heu fet tantes gravacions amb músics nord-americans, tot i que sí que n'hi ha moltes, però no tan conegudes, creiem que tenim de seguir amb ell, tenim de seguir amb Paolo Vinaxia, i els dos primers dies l'hem dedicat a un dels pocs àlbums que està ell com a líder, per dir-ho d'alguna manera, perquè pràcticament no té discos o CDs o LPs o gravacions que estigui ell com a líder. Però sí que ha sigut un personatge que ha estat sempre envoltat de grans músics, com us deia, i durant un temps va estar recopilant les gravacions que hem estat escoltant aquests dos passats dies d'un àlbum que ell pròpiament es va dedicar a editar i a treure al mercat amb la Jazzland Recordings, amb una caixa de 6 CDs, amb 5 concerts amb 5 poblacions diferents, amb el trio bàsic de Terger Riptal amb la guitarra i Stale Storlogen amb els teclats, i en alguna ocasió amb l'afegit de Pale Mikkelsborg a la trompeta i altres músics, amb un 6è àlbum, amb un 6è CD que està en l'últim d'aquests 6 que formen aquest àlbum, en el que hi ha altres músics com per exemple Jonas Lona, que fa el mostreig i samplers, o com per exemple Buche Wessenfors, també amb els teclats, i també el Marius Rexio amb el baix. Però això només està amb aquests bonus track, que són una mica diferents de tot el conjunt d'aquests 6. Els dos primers dies, el primer el vam dedicar al concert del 2002 de Fredrikstad, en aquesta ciutat noruega. El segon dia el vam dedicar al concert, sempre en part d'aquestes gravacions, perquè la majoria hi ha entre 9 i 10 cançons, de Sarajevo, la de Berlín del 2000, i la Sundalsora, també una ciutat noruega, del 2005. I avui acabarem aquesta presentació d'aquest àlbum de 6 CDs, que jo crec que és molt, molt representatiu del Paolo Vinaxia i d'aquests músics que sempre estaven amb ell. I aquest és el concert del 2005 d'Arendal, també una ciutat noruega, i en la que hi ha la participació de Pale Mikkelsborg amb la trompeta. Per tant, tenim el trio bàsic de Terje Riptal, Paolo Vinaxia i Stale Storlogen amb els teclats, i el Terje Riptal, com sabeu, a la guitarra, i que s'hi afegeix amb aquesta gravació d'Arendal el senyor Pale Mikkelsborg amb la trompeta. Com veureu aquí, el Stale Storlogen amb els teclats fa unes versions, perquè ja ho hem comentat els passats dies, que algunes parts d'aquestes composicions estan repetides, que la majoria són composicions de Terje Riptal i alguna de Paolo Vinaxia, ja ho anunciarem, estan repetides amb els diferents concerts. Però aquí és diferent, el so és totalment diferent, l'aportació de la trompeta en moments molt pròxima a aquests anys finals de Mal Davis, i fent, vol dir que els teclats baixen les notes, deixen que la trompeta dongui els tons més amunt,
més alts i el teclista baixa una mica en relació a tot el que més. Aquest concert del 2005 de Rendell és dintre d'aquestes gravacions que va recopilar el Paolo Vinacia, és un dels més llargs, dura quasi una hora. I hi ha alguna també de les cançons, de les peces repetides. Però n'hi ha dues molt interessants i que són realment significatives d'aquests canvis. La primera no la podrem escoltar perquè dura 13 minuts i ens aniríem amb el programa, ens marxaria de concepte d'horari. Igual que n'hi ha una altra també, que és el Memory Lang, que és l'última, que també dura 11 minuts. Ens basarem en peces com el Terje Aren 1 i Terje Aren 2, composicions, com entendreu, de Terje Riptel, i que tenen una afinitat amb el concert que estaven fent. Hi ha molta part d'improvisació, com és lògic, és poder de les cinc gravacions que hi ha, de cinc concerts, la que hi ha més improvisació, i jo crec que val la pena poder sentir-los junts, l'Aren 1 i l'Aren 2, el posarem seguits i junts perquè entrem amb el concepte aquest de l'aportació de la trompeta de Pale Mikersborg i aquesta diferenciació amb els teclats. Com sempre, Paolo Vinacia, brutal, portant el conjunt cap a on li interessava i fent que tot funcioni de meravella. Anem per aquestes dues composicions primeres i escoltem música, que és el que es tracta aquests matins del diumenge.

I seguim amb aquest concert d'Arendal. Com veieu, sona diferent del que vam escoltar els dos dies passats, que formen també part d'aquests concerts d'aquest àlbum, que per cert no he dit el nom, el repeteixo, Werimux Oliver, traduït més o menys molt viu, vol dir molt viu, i és un nom molt significatiu perquè al moment que tot això que va fer tot això Paolo Vinacia ja sabia que tenia aquest càncer de pàncreas i que, bueno, que tenia de lluitar amb tot això. La publicació d'aquest àlbum per part de Jazzland Recordings es va fer el 2010, un any més tard, després de conèixer ja bueno, el que li esperava, no? La lluita contra tot això, que realment doncs ha sigut fins aquest juliol, 5 de juliol d'aquest any, en què ha mort. I una de les composicions que hi ha singulars i diferent, i que no està repetida en cap més dels concerts, és Storm. Storm, traduït, vol dir tempesta, i és una exhibició total, una demostració total del bateria del Paolo Vinacia, i del grup també amb el conjunt, i realment és descriptiva total del seu nom. Jo crec que això és el que és una de les peces que jo crec que devia disfrutar el Paolo Vinacia, amb la percussió i amb la bateria, i amb tot l'aportació d'aquests músics, sempre amb aquesta llibertat i amb la improvisació total que hem notat sempre amb aquest trio i, en aquest cas, amb el quartet. Anem per Storm.

Paolo Vinazia era conegudíssim pel seu humor. Tenia amics de tot arreu, com ho he comentat en els passats programes. Jo li he comptat més o menys uns 295 gravacions, 295, que està ell com a bateria i com a percussionista. Des de 1979, que es va desplaçar, és nascut a Itàlia, però es va desplaçar a Noruega, doncs està vivint per allà, i una gran part de tota aquesta música està amb aquests músics nòrdics. Una peça que s'ha repetit en quatre ocasions, en quatre dels concerts d'aquest àlbum de sis CDs, és Paulissimo. Paulissimo, hi ha versions des de 2 minuts o 11 minuts, que és la que vam escoltar el passat dia, i avui també escoltarem, perquè crec que és molt interessant, la de 5 minuts d'aquest concert d'Arendal. Perquè hi ha la participació de Pale Mikkelsborg amb la trompeta i el concepte general d'aquesta improvisació d'ell, de Paolo Vinazia, i ell com a compositor de Paulissimo, és diferent. I jo crec que val la pena escoltar-la. Anem per aquesta i deixarem ja aquest concert d'Arendal del 2005.

deixem, com heu vist, la diferència entre Paulissimo de les altres composicions. Amb aquesta deixem aquest cinquè CD dels sis que formen l'àlbum i anem pels bonus track, els bonus track que ha afegit i que són realment una mica diferents de tot el concepte. Aquí hi ha el mateix trio, base de Pale Stolrockin amb els teclats, Terje Riptel i ell la percussió i bateria. Aquest humor i aquest bon humor i aquesta amistat que tenien tothom es va fer famós amb les samarretes que sempre exhibia, sempre portava als concerts, amb escrits com, per exemple, Fes-ho de nou, No hi ha prou fort, Vell però encara viu, La gent normal em fa por, Gairebé músic, una altra de les famoses, i que això va fer que, bueno, entrés... De fet, a les fotografies que acompanyen aquest àlbum hi ha diverses d'aquestes samarretes. I era un tema simpàtic de Paolo Vinacia, que tothom volia tocar amb ell, era el músic dels músics, o el bateria dels músics, li deien, no? Bueno, anem per aquest bonus track, el Moving Metal, que és una composició... Moving Metal, que és una composició d'ell, de Paolo Vinacia, on hi ha una exhibició total de la percussió i dels instruments que dominava perfectament. Anem amb Moving Metal.

I anem per una petita part d'un altre d'aquests bonus track, perquè el temps ens està deixant sense la possibilitat d'escoltar tota la peça sencera, però bé, és una petita mostra en la que hi ha aquí... és una composició del Bugge Bosenfort, que és el que porta els teclats amb aquesta composició, el Honus Lohner, que porta els samples i els sons en vinils, i el Marius Rexho amb el baix, junt amb el Paolo Vinacia a la percussió. Hem estat aquests tres dies, com us dic, escoltant aquests sis CDs d'aquest àlbum de Wary Mugs Alibi de Paolo Vinacia del 2010. Molt representatiu de tots aquests moments bàsics del trio Skywalls amb Terje Riptal i amb el Stale Stolhoken, i que són gravacions que no ha fet mai, no va voler fer l'ECM, gravacions en directe totes, i que demostren que aquest trio bàsic, amb el Terje Riptal i amb el teclista, no només era una cosa d'estudi de l'ECM de dos àlbums que escoltarem més endavant, seguint aquest petit homenatge de la música de Paolo Vinacia, sinó que era també uns moments fantàstics, brutals, amb els concerts en directe i durant molt de temps. Són recopilacions que va fer ell mateix des que van 5 anys fins que finalitzen el 2005. O sigui que són de diferents moments. Són 5 anys seguits, no?, des del 2000 al 2005. I només per acabar aquesta representació d'aquests 6 CDs d'aquest àlbum, vull llegir una cosa que he trobat al jazzlanddrek.com, en una web de crítica de discos, que diu sobre aquest àlbum, diu el següent: hi ha moments de calidesa daurada, amb una guitarra exuberant, un teclat expansiu i uns reflexes de percussió brillants, i aquests a la vegada es compensen amb moments de claretat quasi mínima i moments de complicació extrema, on una explosió sembla gairebé inevitable. No obstant això, no res surt de l'excés. Tot és com hauria de ser, ni més ni menys. És un petit resum fantàstic d'aquests 6 àlbums de Paolo Vinacia que va recopilar d'aquests concerts. Anem per aquest petit tros que ens queda de Bugge 1, amb aquests músics diferents i que també acompanyaven en moltes ocasions a Paolo Vinacia. Amb el programa d'avui deixem ja aquest àlbum de 6 CDs i seguirem 2-3 dies poder encara amb música de Paolo Vinacia junt amb altres històries com les d'Eric Andersen, en fi. Ha estat l'Edu al control i Ramon Robuster, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

La leyenda del zorro es una película del 2005 dirigida para el neozelandés Martin Campbell y protagonizada para Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones. Premi Juventud a la millor película i al millor actor Antonio Banderas. Música a càrrec del mestre James Horner. Una pel·lícula estatudinenca que va omplir les sales l'any 2005. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original de La leyenda del zorro, de James Horner.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.